La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia. Each time you leave, 'cause darling, I'm a nightmare dressed like a daydream.

Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

molt bon dia, benvingudes i benvinguts. Com esteu? Com heu dormit? Com us lleveu? Com afronteu aquest nou dia, aquesta nova jornada que ja s'esdevé? Els primers compassos, els primers batecs d'aquest 7 de maig, ja és dijous, ja és juernes, i nosaltres tornem a reaparèixer d'entre les antenes i a través de les zones arresianes. Ens filtrem a la teva vida, sigui quin sigui ara mateix el moment que estiguis vivint, a casa teva, entre els llençols, al lavabo, baixant per les escales, caminant pel carrer, conduint, treballant, o deixant de fer-ho a aquesta hora del matí. Gràcies de tot cor per acompanyar-nos i anem a repassar el temps que tindrem avui, que sempre interessa el temps a Catalunya. Núvols alts, de bon matí. Tindrem núvols al matí. Seran més densos a la tarda, amb ruixats aïllats a l'interior. Algunes tempestes de tarda al Pirineu. També podria arribar alguna tempesta al voltant del Delta de l'Ebre. Temperatura sense canvis o una mica més baixa a la costa per l'entrada del vent de llevant. Després, la Mònica hi posarà doncs el seu accent, com sempre, i tots els detalls. I en aquest quernes de bona i entretinguda ràdio matinal serem com un vessar dels continguts, perquè tindrem una mica de tot, eh? Bona música, la informació general i de servei més fresca del mercat, i avui també és el dia de les pífies del Matina Codina, en què el Xavi Cazorla ens deixarà tots retratats amb cada ficada de pota que hem fet en els últims programes. Sempre és una secció que ens fa molta gràcia aquí al programa. Amb el Sergi Ferrer també celebrarem el Dia Mundial de la Contrasenya, que és avui. Us parlarem de la vasostomia que s'ha fet el fill de la Pantoja, el Kiko Rivera, el DJ, que per cert demà estrena cançó. Aquesta vasostomia és una petita intervenció quirúrgica per poder tornar a engendrar criatures. Sabrem per què d'aquí una estona al programa. I avui, que l'último de la fila tornarà a actuar a l'Estadi Olímpic, parlarem de totes aquelles coses que no entenem de la gent que va de concert. Ho farem en un dels nostres espectaculars i singulars monòlegs matinals. I com cada matí, tindrem la millor miscel·lània de l'entreteniment, una mica dels esports. Hem d'explicar que el PSG de Luis Enrique serà l'altre finalista de la Champions League. Budapest s'enfrontarà contra l'Arsenal, ho explicarem també al Matina Codina. També tindrem els millors talls, els millors àudios de la tele. Al show de la Barpuga celebrarem que demà fa un any que hi va haver una fumata blanca per anunciar el nou papa de Roma, Lleó XIV, que ja sabeu que d'aquí un mes visitarà Barcelona, i tot això ho farem al llarg i ample d'aquesta edició 1047 del Matina Codina, en què també regalarem entrades pel Meeting Camper. Pels que no ho sabeu, aquesta és la fira més gran d'Overland i Camper del sud d'Europa. Se celebra del 22 al 24 de maig a Fangaventura, a Girona. Si vols anar-hi amb la teva camper, autocaravana, el teu 4x4, ens pots enviar un àudio explicant-nos quin és el paisatge natural més espectacular que has vist mai. Aquella imatge d'un lloc a la natura que per espectacular no et pots treure del cap. Mira, jo, per exemple, us dic una imatge que no em puc treure del cap, que és que jo de tant en tant, ara fa dies que no ho faig, però pujo al Matagalls, perquè jo sóc fill de la falda del Montseny, de la part interior del Montseny. I un dia recordo que vaig pujar al Matagalls, era un dia molt serè, i des del cim del Matagalls veia la Torre de Collserola, i si mirava una mica més cap a l'est, és a dir, cap al mar, es veia Mallorca. Jo aquella imatge, de veritat, no me la puc treure del cap. Aquesta, i per exemple, de tant en tant també pujo a la Creu de Gurb, allà a Osona, i veig tota la plana, veig el Pirineu nevat, i dic, hòstia, tu, quina sort que tenim de viure aquí a Catalunya. Doncs explica'ns, també pot ser d'un altre país, evidentment, quin és el paisatge natural més espectacular que has vist mai? 608-7171-41, participa i gaudeix del Meeting Camper amb la família, amb els amics, amb la teva mascota, amb qui vulguis. Més info a meetingcamper.com. A veure, aquest regal, he de dir que inclou accés a la zona d'exposició i les food trucks, a tots els concerts, a totes les xerrades, a la zona de dutxes i lavabos, i també un lot de benvinguda X-Camper, amb obsequis dels expositors i una samarreta de l'esdeveniment. Home, jo penso que val la pena, no? Jo crec que sí. Va, són les 6 i 5 d'aquest 7 de maig. Jo sóc l'Ernest Codina, el que més matina. Posem una mica de música en aquesta que em torna bogíssim. Justin Bieber s'ha tornat a posar molt de moda, aquesta que es diu Beauty and a Beat. Apuja el volum, puríssima. Matina Codina.

0: Comencem parlant d'aquest Cristo que hi ha muntat ara mateix en un vaixell a alta mar.
1: Ai, ai, no. Ai, ai,
0: aquest creuer on hi ha una mica d'antivirus que arribarà a les Canàries i que ja, un cop arribi allà, doncs ja desperdigueu i jugueu virus per tota la península.
2: Sí, però hi ha molts països que diuen, no, aquí no me l'envieu, sí. No? Vull dir que els països estan com passant el marrón.
1: Però creu que la gent que no ha mort i que està infectada l'evacuaran amb avió. Vull dir que teòricament no baixarà a les Illes Canàries ningú que estigui...
3: Però que igualment diuen que és pràcticament impossible passar-s'ho entre persones, que hauries d'anar a llapar el cul d'una rata.
4: També, però, també era impossible el Covid.
1: No, però la Covid era un virus nou.
3: Han sortit els epidemiòlegs a dir que calma.
1: Sí, exacte.
4: No, també van sortir a dir que calma el tot toquet del Simón, va dir que no passaria res i que eren molt exagerats. I mira com vam acabar.
1: Bé, no, en qualsevol cas, aquí sí que hem desenvolupat ja els éssers humans una certa immunitat davant aquest virus que ja fa molts anys que circula.
3: Sí.
1: I que és de difícil transmissió entre humans.
3: Per això es diu antivirus, perquè és un virus d'antes, ja que existeix
5: de fa molt. Molt ben vist.
0: Bé, doncs aquest missatge que estem intentant enviar de calma al signe, el mateix Fernando Simón, que gràcies ha tornat.
6: Yo no creo que vaya a suponer un riesgo para España en absoluto. El antivirus se transmite de una manera muy concreta, por contacto con secreciones de roedores. La transmisión de persona a persona se conoce, puede pasar, pero no es muy frecuente y es difícil. Y por lo tanto, si el barco no tiene casos porque han sido evacuados o van a ser evacuados, no deberíamos de preocuparnos. No es un riesgo alto, se van a poner, se haga lo que se haga, ya sea aquí o en otro sitio, todas las medidas necesarias para controlar los riesgos. Tenemos que estar muy atentos a implementar las medidas de control adecuadas, pero yo no creo que la población ahora mismo tenga que tener una preocupación muy alta. Si tuvieran que tenerla, se irá. Pero ahora mismo, desde luego, no creo yo que esa situación se pueda dar.
1: Doncs, Fernando, estarem pendents de si això s'agreuja, diguem-ne, hem de patir una mica més. Dius, de moment, que tranquil·litat, eh?
7: Tranquil·litat, són 3 o 4 casos aislados, no va haver un contagio massivo.
4: Se sentien com uns claxons que estaven en un semàfor o què?
7: Sí, me han entrevistado en un paso de peatones.
3: Això ha sigut ràpida, no? Perquè es posava en àmbar, ja.
7: Estava ja en àmbar, pues nervioso.
1: Sens dubte és la millor notícia de l'antivirus, que és que ha tornat Fernando Simón.
3: Sí.
7: No sé què ha hecho estos 6 años desde que se acabó el COVID, he estado estudiando.
3: Beber agua no, por lo que parece.
7: No, que sigue ahí.
1: Bé, jo tinc ganes que se li torni a callar una ametlla aquí al...
3: Ai, sí.
7: Estan muy buenas.
8: Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.

Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.

0: Els 6 principals bancs obtenen un benefici rècord de 10.815 milions d'euros.
1: Així estan els directors a cada oficina comptant els diners. Tot això, companys, només el primer trimestre.
2: Caramba, carambita, carambirubi.
1: Estem parlant de, digueu-ho bé, com si fos el futbol, el Santander, el BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bank Inter i Unicaja. Unicaja fa menys il·lusió. Han gaudit d'un increment del 27% respecte al mateix període de l'any anterior, i aquí ens n'alegrem moltíssim. Sí. Sobretot perquè molts d'ells patrocinen coses aquí i això, llavors vol dir que paguen les nostres nòmines.
0: Correcte.
1: Exacte. Llavors, què passa? Que això està molt bé, però hi ha moltes coses del banc que a mi em segueixen sense quadrar.
3: Oh,
1: hi ha moltes coses del banc que jo no entenc, Ernest.
0: T'escolto.
1: Per què si jo faig la transferència a casa meva amb la meva electricitat, amb el meu telèfon i amb l'ordinador que he pagat jo, i amb el risc d'equivocar-me amb els 37 números de l'IBAN, per què he de pagar 3 euros de comissió?
3: Home.
1: Jo. Per què? I parlant de comissions, comissió cada 3 mesos. Comissió de manteniment. De manteniment de què? Si la targeta és virtual. Que estàs mantenint uns píxels, que els diners estan al núvol i l'aplicació la tinc al meu mòbil, jo.
3: Bueno.
1: O la quota de la targeta, però si la targeta la tinc al mòbil també, si no existeixen les targetes físiques, quédatela tu. O quan et diuen, no, és que has de tenir uns diners mínim al banc o et cobro comissió.
3: Oh, llavors, quines ràbies.
1: Com no tinc prou diners, tu em cobres comissió i ara et dic més diners i el que es dedica a la banca ets tu. O quan faig una transferència, aquesta és una altra que tampoc he entès mai, jo faig una transferència i els diners triguen 24 hores en aparèixer. Oh. Aquests diners on estan? Al cel dels diners. Estan en el limbo dels diners. I per què lleguen els bolis amb cordes a les oficines i després et regalen un?
3: Sí.
1: Quan surts. I per què quan faig un visum o una transferència ho he de validar amb un codi que arriba al meu propi mòbil? Si el lladre m'ha robat el mòbil i s'estava transferint diners a si mateix, li arribarà l'SMS al meu mòbil. I bancs, per què poseu gent de cara al públic si després ens desvieu a tots als caixers?
4: Oh. Ara.
1: El 90% de les gestions s'han fet des del caixer.
0: Bueno.
1: I després, per què els teniu contractats si obriu de nou a un quart de 10? Com us pot donar temps a ser tan rics en un quart d'hora? I per què costa diners estar en descobert? Si et dec 15 euros i em cobres 20, ara et dec 35. No entens el problema que tenim ara tu i jo. I per què a les oficines d'alguns bancs ara semblen un Starbucks? Que això tampoc ho entenc. No puc treure diners, però puc triar un cafè moca o d'especialitat de Colòmbia.
3: No te puedes sentar en los bancos. No hay ningún sitio para sentarse ya en un banco.
1: Perquè volen que surtis d'allà ràpid.
5: I això que es diuen bancos.
1: I per acabar...
3: curioso, gracioso.
1: Tot això ho hauria d'haver posat a la secció. Sou tan bons.
0: Veus?
1: No, jo només volia fer una última petició. Si pot ser, si

0: possible, només si és possible, podríeu almenys una de cada quatre iaies no fer-la fora de casa, si us plau, quan hagueu d'expropiar-li els pisos?
1: Una de cada quatre.
0: Una de cada... Jo no et dic totes. Alguna iaia, vale, sí, però totes no. Deixeu alguna a casa.
2: Bona hora.
1: Doncs a veure, no sé, intentarem buscar respostes d'aquí fins a final de temporada totes aquestes preguntes que té Sergi Ferrer, un tio. Diuen que ens fem intel·ligents,
3: sí,
1: a base de dubtar. Vull dir que el Sergi Ferrer sortirà aquí amb un màster de...
2: Home, sí,
1: de totes les matèries.
0: Venia de molt lluny jo, de sota tot. Oh,
4: tiene la tarjeta del banco torcida,
2: No le entra el cajero.
0: Qué asco, por
2: favor.
5: I a casa matina. Fes-ho bé. Matina Codina, només a RAC 105, amb l'Ernest Codina. Yeah.

0: Ai, molt bé, els tiets. Els
1: què
0: tiets,
1: passa? Per què rius?
0: Res, que m'ha fet molta gràcia l'última frase que has dit. És igual, res. Perdoneu, perdoneu que això de les bromes internes no està bé a la ràdio,
1: no,
0: perquè,
1: no, no.
0: Perquè hem de fer partícips dels oients.
1: Ho podem explicar, si va. No, no, no.
0: No, estàvem tenint una conversa mèdica.
1: Sí,
0: amb
1: de
0: la
1: salut.
0: Mònica Usart, de
1: sí,
0: salut.
1: Sí, com dos senyors
0: grans. I jo he parlat d'un medicament,
1: sí.
0: I ella m'ha dit, ah, jo en tinc.
1: Si
0: però però m'ha sonat molt a Mercat Negre, saps? Molt.
1: Bueno, jo... però sàpigues, et pot ajudar a vegades,
0: sí,
1: això.
0: No, però m'ha fet sí. molt riure, no sé, aquesta cosa clandestina.
1: Ja.
0: Saps? Sí, una mica de... T'ha quedat una mica de camell.
1: Ja, perquè sabies que aquí estic per tot,
0: sí,
1: per fer
0: no,
1: de camell
0: no.
1: I per fer del que faci falta.
0: És recíproc des de fa molts anys,
1: sí.
0: Dos minuts i dos quarts de set. Aquí ens teníem amb la Mònica Usart saludant-nos pràcticament,
1: sí,
0: vull dir, en calent aquesta salutació.
1: Sí.
0: La fem aquí perquè anem tots de cul i volem explicar el temps. El temps que farà avui i en els pròxims dies. Estem en una dinàmica molt de ruixats de tarda.
1: Exacte.
0: Que no sé si continuarà avui també.
1: Sí, de moment
0: sí.
1: Ahir van descarregar sobretot a les comarques de Girona amb més intensitat, doncs avui sobretot comarques del nord, especialment punts de muntanya. Ui, que m'ahogo.
0: Bueno, és que entre tots dos no en fotem un, eh? Vols que acabi jo?
1: No. Bueno. És que no sé si ho sabries fer.
0: No,
1: no, val.
0: Si no està escrit, no, perquè tu, és que la Mònica...
1: Bueno, està bastant escrit,
0: però tu llegeixes mapes que dibuixes tu mateixa.
1: Ja, és veritat, sí, només sí. els entenc jo. Doncs mira, comencem el dia de moment amb boires a la Catalunya central, punta de les comarques gironines, prelitoral, valls del Pirineu, i durant el matí s'esperen els primers ruixats a les comarques de Tarragona. I després, durant la tarda, s'estendran per bona part de les comarques interiors, Pirineu i Prepirineu. En canvi, la costa hi haurà més clariana, sobretot costa de Barcelona i també de Girona. Hi ha avisos del Meteocat avui per intensitat de pluja al Ripollès, Osona, Lluçanès, la Garrotxa i també al Berguedà, el Solsonès, l'Alt Urgell, la Noguera i el Pallars Jussà, més de 20 litres en 30 minuts, i amb tempesta i amb calamarsa. I els propers dies continua aquesta dinàmica. Demà, només amb alguna gota a les Terres de l'Ebre al matí, però a la tarda algun ruixat en punts de muntanya de les comarques del nord, i dissabte sí que aquestes pluges s'estendran per tot arreu. Al matí començaran per l'Ebre i comarques de Ponent, i a la tarda qualsevol punt del país. Tot i això, més continuades a l'oest de Catalunya, i en canvi més transitòries cap a la resta. I diumenge dia més tranquil i temperatures més altes. I ara mateix, entre 12 i 16 graus a Barcelona, 12 també a Tarragona, Granollers i a Figueres, 8 a Bagà i 8 també a Lleida i a Girona.
0: He de pensar que la Mònica fa el temps gesticulant tant, amb tanta vehemència i histrionisme,
1: sí.
0: que quan ha dit cap a l'oest de Catalunya ha estès el braç fins al punt que me l'ha deixat a un mil·límetre de la cara, m'ha arribat el vent. El vent de la força expansiva del teu braç, una mica
1: sí.
0: més em rebenta l'ull,
1: És que penso, a vegades quan dic oest, penso potser radiofònicament costa una mica d'entendre, i llavors faig el gest, però la gent no em veu, saps?
0: Jo crec que, mira, aviat tinc una reunió amb el director general.
1: Sí.
0: I crec que li demanaré ara quan anem a l'estudi definitiu, perquè
1: sí.
0: hem, nosaltres aquí a RAC 105 hem fet un canvi de planta.
1: Totalment.
0: I ara estem en un estudi transitori.
1: Sí.
0: Ara no estem al definitiu.
1: I ara cal anar aquell
0: sí.
1: que, bueno...
0: Allà hi haurà càmeres i potser hauríem
1: Ostres,
0: de fer
1: vale.
0: streaming en directe.
1: Doncs fem-ho.
0: Tota l'estona, no sé si la
1: I
0: gent li faria
1: gràcia. I així s'entendrà millor, també.
0: Molt
1: clar,
0: bé.
1: Després si fem alguna cosa que no toca, també
0: no.
1: es veurà.
0: Quan no obrim els micros hi haurà el logo de RAC 105. Vinga, adéu, Mònica, gràcies. De seguida fem les notícies. Haurem de parlar doncs, del Papa de Roma, haurem de parlar de l'antivirus, suposo que d'algun apunyalament, perquè últimament n'hi ha molts. Serà després de l'Olivia Dean i aquesta que es diu So Easy to Fall in Love. 6:31 minuts.

0: Quina veu, quina presència. És una cançó ideal aquesta que heu escoltat per acompanyar el primer cafè del dia. Us ho dic perquè jo m'estava fent un cafè mentre sonava i dic, hòstia tu, que bé que hi queda aquest cafè aquí amb l'Olivia Dean. Bé, 6:33 d'aquest dijous al Matina Codina de RAC 105 acompanyant-te en els primers compassos del dia, també amb les notícies principals de la jornada. Heu de saber a aquesta hora que el creuer afectat per l'antivirus preveu arribar a Tenerife aquest diumenge. Ha salpat aquesta nit de Cap Verd. De moment s'han detectat 8 casos i hi ha 3 morts. Els contagiats els han evacuat en avió i cap del centenar llarg de passatgers té símptomes. I ara l'OMS intenta localitzar un centenar de persones més que podrien ser contactes estrets. Una vintena anaven al vaixell, però van baixar fa 2 setmanes i la resta van coincidir en un vol amb una contagiada que ha mort. Per això l'OMS els vol tenir a tots controlats, que em sembla meravellós i fantàstic. Més notícies. El sector educatiu comença avui un nou cicle de protestes amb una vaga a les escoles bressol. Afecta les municipals i les publicoprivades. Reclamen més sou, reduir ràtios i augmentar el personal. Serà la primera vaga de les 17 que el sector farà fins a finals de curs. I Girona, aquesta és una bona notícia, recupera la normalitat després de 3 dies sense recollida d'escombraries. Els treballadors han desconvocat la vaga i estan recollint la brossa acumulada. Han acceptat l'acord signat entre el comitè i l'empresa a 2 dies del temps de flors que serà aquest cap de setmana. I el judici del cas de les mascaretes ha quedat vist per sentència. Ara el Suprem haurà de decidir si condemna o no José Luis Ábalos, el Coldo García i també Víctor de Aldama. La fiscalia demana 24 anys de presó per l'exministre. La sentència sortirà abans de l'estiu. I l'Iran i els Estats Units estan molt a prop de tancar un acord de pau. Ho asseguren fonts pakistaneses i nord-americanes a les agències Reuters i Axios. Trump diu que ara va de debò, però l'Iran diu que encara estudia la proposta. És lent, això. Com us deia, Lleó 14 visitarà la presó de Brianzo durant la visita que farà a Catalunya. És la gran novetat de l'agenda del Papa. El pontífex serà a casa nostra els dies 9 i 10 de juny i també visitarà Montserrat i la Sagrada Família. Tot això serà d'aquí a poc més d'un mes. I la CUP es planteja denunciar el paquet sospitós que van rebre ahir al Parlament. Va quedar tot plegat en un ensurt, no hi va haver explosius, no van trobar res, diguem-ne, perillós. A dins hi havia cables, missatges racistes i homòfobs i també propaganda d'alarmes de seguretat. Home, fa bastanta olor d'amenaça, no? I pel que fa als esports, el PSG elimina el Bayern de Múnich i tornarà a jugar a la final de la Champions. L'equip de Luis Enrique va empatar a 1 a l'Allianz Arena, però va fer vol 5-4 de l'anada. El dissabte 30 d'aquest mes s'enfrontarà a l'Arsenal a la final. És la segona final consecutiva del PSG. La segona, de fet, que això té bastant de conya, des de la sortida de Kylian Mbappé al Real Madrid. Ja sabem quin era el problema. 6:36. Pel que fa al temps, ho deia la Mònica, avui els xàfecs més importants descarregaran al nord del país i ho faran durant la tarda. Vaig a treure el segon cafè del dia mentre fem una pausa per la publicitat. Tornem de seguida al Matina Codina ja amb la Mar Puga, les efemèrides, el trànsit, l'Arnau Molet i molt més. No marxeu.
1: Bon dia!
2: RAC 105 Barcelona.

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
1: Torna la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto en la desena edició, del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Vehicles d'ocasió, seminous o quilòmetre zero de totes les gammes i marques. Només per venir, et convidem a una ració de pizza o una crep i sortegem regal sorpresa a la nostra ruleta. Entrada gratuïta. Mundiauto.com.
2: No sé si posaré la pèrgola davant o al fons, si posaré tanques per tot el jardí o només en un lateral i si la caseta de fusta serà de 10 o de 8 metres quadrats. Però el que sí sé, i d'això n'estic ben segur, és que trucaré a Virutàlia. Virutàlia, especialistes en mobiliari exterior. Et proposem solucions funcionals adaptades al teu pressupost. Sense cap compromís, els tècnics de Virutàlia t'assessoren. Més informació a virutàlia.com.
3: Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
4: Et convido a berenar.
5: A berenar, després del cap de setmana que ens ha donat el teu meravellós cotxe? Primer que s'hi va, que si no va, després la grua... A comprar-te un cotxe hauries d'anar.
1: Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 6 al 10 de maig amb entrada gratuïta. Et convidem a una ració de pizza o una crep i sortegem regal sorpresa a la ruleta. Mundiauto.com.
6: Rosalía.
7: Premis RAC 105 2023, millor àlbum Rosalía Motomami.
8: Bravo!
9: Aquí estem, aquí estem.
10: Aitana.
11: Quan em vaig posar molt malament per la depressió, que vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir no puc més.
6: Leire.
12: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
13: Alfred García.
14: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de 20 anys.
15: Bravo! Sí,
16: que...
13: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
17: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
18: Ja, sempre havia volgut dir aquesta frase.
13: RAC 105.
6: Som a tot arreu.
13: També a YouTube. 105 RAC.
19: Let's go!
6: La teva música.

0: tros d'himne de la música electrònica que li han posat una mica de xapa i pintura. L'han actualitzat el 2026 amb la veu de Bebe Rexha, que bé que sona aquest hit de Faithless. 2:30 i 7:15. Com veieu, estem despertant amb força Catalunya en aquest dijous tram final de la setmana, en què vull saber com està la meva estimadíssima, la meva diva, la meva germana bessona, Mar Puga.
1: Home, feliç. Home, si em reps així, Ernest, no et puc dir coses dolentes. Bon dia. Estic bé.
0: Són moltes hores, són molts minuts, són moltes estones compartides en la rutina matinera.
1: Sí, som una família, ja.
0: Però aquesta hora és molt íntima, uneix molt el personal.
1: Sí, és veritat, no? I la gent ho viu.
0: No trobes que és una ràdio especial, la que va de 6 a 7 del matí?
1: Sí, absolutament.
0: Que sí?
1: I a més m'encanta perquè la gent que matina tant és com que... És allò, no esteu sols, saps? Estem tots junts en aquest moment.
0: Sí.
1: Això m'agrada a mi, fa germanor.
0: I a més, la gent té els seus problemes domèstics, laborals, no? Les males notícies, i això és una finestra oberta directament a l'optimisme, al bon rotllo, no? I també a les efemèrides de cada dia.
1: Vinga.
0: Aquesta hora amb la Mar Puga.
1: Oh, yeah.
0: Vull saber quines són les commemoracions del dia, que em sembla que venen fortetes, també.
1: Venen bastant fortes. Tal dia com avui, del 1946, es creava l'empresa Sony.
0: Molt ben buscada la cançó.
1: Ben buscada. Es va crear al Japó, i que sàpigues que Sony ve del vocable llatí sonus, que significa so, tot i que també es fa servir per dir sani, com estem escoltant, que és assolellat. És una expressió bastant utilitzada i inicialment comptava només amb 20 empleats. I mira que gran s'ha fet.
0: Déu-n'hi-do, una multinacional i gran marca d'electrodomèstics. Què més?
1: Doncs el 2006 un equip d'investigació descobria sota del mar... quatre fòssils d'una nova espècie de peixos a la Xina.
0: I es veu que hi ha tantes espècies que encara s'han de descobrir sota el mar,
1: 100%.
0: El planeta Terra, majoritàriament format per aigua i oceans i mars i tal. Vinga, va, som-hi!
1: Alerta, que el 2004 a Xile s'aprovava una nova llei del matrimoni civil que permetia el divorci.
2: Pica, pica los mosquitos.
1: Escolta.
2: Y pican con disimulo.
1: Ei.
0: Amb tu estic permanentment a una fira d'aquestes del tos de xoc.
1: Estem en plena setmana de l'acció contra els mosquits. Per tant, avui els hi hem de posar una cançó.
0: Clar, bueno, recordeu que és l'animal que més mata del món, no sé si ho saps.
1: 100%.
0: Perquè transmet moltes malalties. Bueno, doncs, escolta'm, anava a fer una proclama que no la faré, que és... La faré, però la retiro al mateix temps.
1: No?
0: Matem-los a tots, els mosquits. Molt pesats.
1: Canviem de tema.
0: Vinga, quins famosos bufaran avui les espelmes?
1: Doncs mira, el jugador del Barça, Dani Olmo, avui fa 28 anys. També l'actor Alexander Ludwig en fa 33. El youtuber d'Estats Units, Mr. Beast, en fa 28. L'influencer Chiara Ferragni, molt amiga meva italiana, en fa 39.
0: Aviam, parem aquí. Què vol dir molt amiga teva?
1: Sí, perquè la Chiara i jo ens vam conèixer als Goya l'any passat, que jo no sabia qui era, i em van demanar que l'entrevistés. Em van dir, pots entrevistar aquesta noia? I jo vaig dir, però qui és?
0: I ja fa quién,
1: I li vaig anar a parlar en català. I em van dir, no, si és italiana.
0: Sí.
1: I jo, qualo? I li vaig fer una entrevista en italià.
0: Sí.
1: Bueno, de les millors que he fet. Clar, la Pava es va riure un muntó.
0: Però d'aquí a dir que sou molt amigues.
1: Que aquest any ens hem tornat a veure i li va fer molta il·lusió.
0: Sí, però...
1: Vaig estar amb ella,
0: Avui t'ha convidat al seu aniversari. Doncs tan amigues no sou.
1: Perquè no... Tu penses que el meu concepte d'amistat, jo soc molt amiga de tothom. Per mi la Chiara és amiga.
0: Ja sospita d'aquesta gent.
1: Ja portaré la Chiara al Mentina Codina. Aquest també és amic, i no meu, sinó del programa. Ell és el meravellós Lluís Llach.
3: I així pren, i així pren.
0: Un gran activista, un gran cantautor de la cançó Protesta, que fins i tot el va obligar en el seu moment a exiliar-se a França, creador de l'Estaca, entre altres hits com aquest, que tinguem sort.
1: I avui fa 78 anys.
0: Malgrat la boira, cal caminar,
1: Clar.
0: La boira matinal, cal matina.
1: Home,
0: que ho sapigueu. Va, més aniversaris.
1: J Balvin, avui en fa 41.
0: Oh, ja t'ho sabes.

0: Què més, Puga?
1: Doncs
0: ja
1: anirem.
0: Estem, ja estem. Doncs va, cop d'ull als astres.
1: Epa! Lleons, atenció, que avui podeu destacar especialment en temes socials i professionals. Sagitaris, l'energia avui serà positiva per aventures, viatges o noves idees. Als bessons, la comunicació fluirà molt bé. Podeu tenir converses importants de negocis o fins i tot de flirteig. M'interessa això.
0: Molt bé.
1: I els balances tindreu harmonia en les relacions personals. Pot ser un dia molt agradable emocionalment i també amb bones notícies.
0: Doncs a veure si les bones notícies també ens les porta Ferran Aràndiga sobre la circulació de vehicles a la xarxa viària. Ferran, bon dia.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous de moment amb una avaria a la B10 a l'altura de la Barceloneta que obliga a tallar un carril de circulació i deixa fins a 4 quilòmetres de retencions en sentit nord cap al nus de la Trinitat. També trobem retencions a la mateixa via però en sentit sud des de Sant Adrià del Besòs. Al nus de la Trinitat també hi ha força lentitud per la C58 des de Sant Quirze i a la ronda de dalt es fan cues fins a Montbau. Al Vallès també tenim congestió de 3 quilòmetres a la AP7 a Cerdanyola en sentit nord i entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit sud. També retencions habituals, recordem, a la C-17 i C-59 a Parets i Caldes de Montbui. Per últim, al Llobregat també en direcció a Barcelona per la A2 i la B-23 hi ha retencions puntuals a Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia. Bon
0: Gràcies,
2: dia.
0: Guapo. A veure, avui m'has posat molta música.
1: Molta, perquè com ahir vam discutir la Kylie Minogue, quina posàvem avui, et deixaré triar tu. Et deixaré triar la cançó, però no el grup.
0: Que és mona.
1: Perquè tenen moltes i molt bones.
0: Sí.
1: Ells són els Lacs amb Busto i és que celebren els seus 40 anys de carrera amb un concert que faran al Poble Espanyol.
0: Perfecte.
1: I tenim tantíssims tamacles, Ernest.
0: Sí.
1: Que vull que em triïs. Quin dels quatre t'agrada més?
0: M'havies posat Llença't, Més que la meva sang, Tornarem, T'estimo molt, i posaré Més que la meva sang.
1: Oh, bona.
0: Per tots vosaltres.
1: Mira, va.

0: Matina Codina.
1: Abans de les 7.
2: Quin truc ara, tio?
1: L'Arnau Mulet.
3: Doncs aplaudim-lo, saludem-lo i que faci la seva proclama de salutació rutinària. Endavant, Mulet.
4: Bon dia, bon dia, bon dia, Osona. Bon dia, Catalunya. Què tal, com esteu?
5: Hola, carinyo. Molt bé d'escoltar-te.
3: Jo ara hauria d'anar al lavabo, si no... Si vols que et sigui sincer.
4: Ara mateix?
3: Sí, tinc un apretón matinal.
5: M'encanta perquè em dius, faig una confessió de germà molt íntima i el tio diu en directe, molt bé, això és el que ens agrada, el Matina
6: Codina. Bueno, no. Però sé. Tenim temps de fer la secció o creus que t'ho faràs a sobre?
5: Més rapidet, Arnau.
3: Com va dir aquell testimoni de l'explosió del volcà de la Palma, hay tiempo para comer.
5: Vinga,
3: però no sé si...
6: També no sé molt si... adient això de l'explosió del volcà, no?
3: Correcte, correcte, molt bé. Escolta, s'ha posat molt bé l'accent Bustó i sí. Vull anar-los a veure, has dit el 15 de juliol?
5: 15 de juliol al Poble Espanyol.
3: Doncs vinga.
5: Vinga, anirem.
3: 6 minuts i mig i les 7 del matí. De què ens parles avui, Arnau?
4: Avui us vinc a explicar una història real d'una tal Leila Kazim, que no sé si el nom us sona alguna cosa o què.
3: No tinc el plaer.
4: Bueno, és una noia que va estar un any sencer sense treballar, sense fer res a la seva feina i sí. Ningú se'n va adonar.
3: Hòstia.
4: Anava a la feina. Expliquem el cas bé. Aviam. Mira, és una persona britànica que explica que només dedicava 15 minuts a la setmana a fer feina real. Bàsicament diu que preparava reunions perquè semblés que estava treballant en projectes que no existien.
3: Hòstia.
4: I amb això doncs, ja en tenia prou per mantenir la imatge i la resta del temps diu que estava a l'ordinador com qualsevol altre dia, però que en comptes de treballar diu que es dedicava a coses seves, com planificar viatges, obria un Excel, anava canviant de pestanya, saps? No feia res, bàsicament.
3: Però és preocupant.
4: Estava davant de l'ordinador.
3: T'has de sentir un inútil, també, no?
4: Sí, sí, però bueno, ella, mira, dedicava la seva jornada a fer altres coses seves, saps? Que també estava de tant en tant.
3: Sí, sí.
4: En fi, des de fora diu que semblava que estava concentrada, que era productiva, però en realitat, ja et dic, que no feia res. El més heavy és que no la van pillar, sinó que va ser ella la que va decidir marxar perquè s'estava avorrint. Diu que, clar, que, en fi, que això de les feines d'oficina, si saps aparentar que treballes, no cal que treballis.
3: Depèn de la responsabilitat de la teva tasca, eh? Vull dir, no sé quin càrrec tenia exactament aquesta noia, però vaja, tot i així, molt murria la tia, no? Perquè molt bona actriu, no?
4: Sí.
3: Una immensa interpretació.
4: Sí, sí.
3: Ningú va sospitar i entenc que no hi havia un superior que revisés la seva feina. Clar.
4: No, que sí. O sigui, tenia superiors i ella tenia molta làbia i feia reunions amb aquests superiors i els explicava que els seus projectes estaven encallats però que ell estava treballant, que hi dedicava moltes hores i que ja se'n sortiria però no acabava fent res. I que això li portava 15 minuts al dia.
3: Sí.
4: Vull dir que, en fi, si voleu no fer res a la feina ja ho sabeu que podeu i ningú s'enterarà, amics.
3: El resultat d'això dius que va plegar ella perquè s'avorria. No? Sí. I entenc que ella estava molt equilibrada emocionalment, no? No hi havia, diguem-ne, un excés d'ansietat, no? O de sobrecàrrega laboral. No estava burnout, no estava cremada aquesta noia, eh?
4: Jo crec que, mira, a mi m'ha passat de tenir feines que no saps exactament què has de fer.
5: I què?
4: Això m'ha passat, és real.
3: Sí.
4: I és molt pitjor que tenir moltíssima feina,
5: això
4: almenys en el meu cas.
5: No, és veritat.
3: A mi em genera addicció anar de cul. Em posa una mica
4: sí.
3: Que no t'ho he de dir.
5: Sí, és que si no... Sí.
4: No, i et sents productiu sí. I la cosa... Sí, arribes a casa i dius, ostres, avui, sí. Mira, he anat de cul, però sí. Estic bé.
3: Sí, sí.
4: En canvi, el dia que... O a la feina que no tens feina, arribes a casa i dius, què estic fent amb la meva vida?
5: Home,
4: això no avança.
3: L'autorealització fa pujar l'autoestima. Això és així. Sí, jo ho compararia amb el fet d'anar al gimnàs, no? Pots estar al sofà de casa i al final entres en un bucle no, de sedentarisme que no aporta res positiu. Si vas cada dia al gimnàs, genera una addicció.
5: Exacte.
3: I et fa sentir sí. Molt bé i tot això sí. Doncs, es transmet amb la segregació d'endorfines, serotonina, dopamina. Aquí el doctor Codina per tancar la secció del Mulet amb aquests comentaris que són bastant genèrics, però també. Una abraçada, guapo.
4: Vale, escolta, una abraçada també. Per
3: vaig al lavabo. Vinga,
5: ves.
7: La teva mare sempre té raó.
8: Em compro un cotxe nou?
9: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
7: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
10: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
11: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor.
0: per a dolors aguts musculars i articulars. A partir de 12 anys. Compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari o contraindicacions al web de Fisiocrem.
2: ¿Sabe de qué me acuerdo, José?
12: ¿De qué?
2: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papa.
12: ¡Buah! Con ese Colacao.
2: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un Colacao. ¿Qué más quieres?
12: Más mañana es así.
13: Colacao. Tan únic com Estopa, tan únic com tu.
14: Vés t'entendre amb mi, Di.
15: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
14: Crec que m'he enamorat.
15: Normal, amb aquests preus.
14: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada a 4,55 al mig quilo.
15: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
16: El meu primer concert era amb 6 persones, i això comptant el personal de la sala.
17: Doncs jo em vaig deixar la trompeta a casa i vaig haver-la d'imitar amb la boca.
18: Al Santander creiem que els inicis mai són perfectes, tampoc els dels grans artistes que triomfaran als Premis RAC 105 el dimarts 12 de maig. Per això ara és el moment de començar i seguir millorant cada dia. És el moment. Santander.
19: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
20: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Onda Ponés i a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
21: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
22: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
23: Bon dia. Si has participat en algun dels 5 sortejos diaris de Triplex de l'11 i de Super 11 d'ahir, pots consultar si has guanyat el teu venedor de l'11 o a juegos11.es. Tingues present que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ara i sempre, ben jugat.
24: Tanta simpatia no pot ser obra d'una intel·ligència artificial.
25: Matina, codina.
24: Un programa fet per persones de carn i ossos.
25: Felicitats pel programa.

0: Molt bé, Bruno, molt bé. No molt podem fer una altra cosa que treure'ns el barret i aplaudir-te per aquesta balada fantàstica que es diu Risk It All.
1: El Turisme en Família, de Rosa dels Vents, aquesta primavera, patrocina aquest espai.
0: Passa un minut i mig de les 7 del matí. Molt bon dia, Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia, Sergi Ferrer.
2: Bon dia, Ernest.
0: Molt bon dia, Alan Lillo.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Xavi Cazorla. Hola. Bon dia, Marc Puga.
4: Hola.
0: Una actualització, minuto resultado, molt ràpida, Lillo, de com va la teva solteria i aquesta nova entrega de Padre no hay más que uno, 6.
2: Bé, estic sobre Visquen.
3: Sí.
2: Sempre em costa aquest verb.
3: Vivint, és igual.
2: Molt bé, bueno, a veure, tinc la inestimable ajuda dels meus pares.
0: Ah.
2: Això és important. Ah, ahir vam estar muntant amb el meu pare un escalèstric.
4: Opa, mira.
2: Aparentment el mecanisme és fàcil.
0: Sí.
2: Posar la pista i...
0: Una pista...
2: I endollar-ho.
0: Sí, rere una altra.
2: Vam estar una hora... no funcionava, o sigui, vam començar a desmuntar peça per peça, vam dir, però com pot ser que no funcioni? I al final és que estàvem col·locant els cotxes en direcció contrària.
4: Hòstia,
0: no sé què passarà el dia que us toqui muntar un moble de l'IKEA.
2: Exacte.
0: Això serà un desastre.
2: Però molt bé, molt bé.
3: Però per vosaltres o pel Max?
2: Què vols dir?
3: L'escalèstric, que aquí ve de jugar, aquí.
2: No, van estar jugant el meu pare i el meu fill molta estona. Sorprenentment, molta
3: estona. Alan, molt ràpid, per quan t'ho preguntem demà a primera hora, és sobrevivint, no sobrevisquent.
2: Ah, d'acord.
3: Apunta tu, que jo també ho he dit malament.
0: 7 i 3 minuts, sí. Som al matí, que ho diré en directe. Recordem que la dona de l'Alan Lillo està per un viatge de feina a la Xina, s'ha quedat sola amb la criatura i necessita ajuda de tot Déu i sa mare. Si algú s'ofereix per ser cangur, doncs ja ho sabeu.
3: Alan Lillo.
0: Molt ràpid, molt ràpid. Avui regalarem entrades pel míting Camper.
4: Olé.
0: Aquí al Matina Codina. Pels que no ho sabeu, aquesta és la fira més gran d'Overland i Camper del sud d'Europa. No sé si teniu una camper o teniu un 4x4, una autocaravana, però vaja, us interessa molt aquesta fira, que es fa del 22 al 24 de maig a Fang Aventura, a Girona.
4: Olé.
0: I avui regalarem, atenció.
2: Ai, a ver, coeta.
0: Accés a la zona d'exposició i food trucks. Hi haurà concert, xerrada, zona de dutxa i lavabo. Em sorprèn molt.
4: Alerta.
0: Aquest Olé, fragment del regal, que tinguis accés a la zona de dutxes. No sé què passa allà, però...
3: Perquè igual són dutxes de camper.
0: Em sembla estimulant.
3: Clar, perquè si vas amb camper, per dutxar-te és una mica trambòlico. Llavors, si tens unes dutxetes, doncs mira.
0: I això crec que us agradarà molt a tots, perquè sou molt de rapinyar quan aneu a les fires, vosaltres.
2: Sí.
0: Un lot de benvinguda camper, amb obsequis dels expositors i una samarreta de l'esdeveniment.
2: Que guapo.
0: Està bé, no?
4: Quina meravella.
3: És el primer pas per tenir una camper.
0: És un bon regal. Si sou aficionats a la natura i a aquest tipus de vehicles, heu d'enviar un missatge al 608-717-141.
5: 608-717-141.
0: I ens heu de dir quin és el paisatge natural més espectacular que heu vist mai. Aquella imatge d'un lloc a la natura que no us heu pogut treure del cap. Jo abans parlava, per exemple, un dia que vaig pujar al Matagalls i des de dalt veia la torre de Collserola, era un dia clar, sí. I també Mallorca.
4: Mira!
3: Hola, ja és el meu somni veure Mallorca des d'aquí.
0: Es veia Catalunya sencera. No sé si us ha vingut així de cop i volta alguna imatge al cap.
2: Home, la Riviera Maya, una vegada vaig anar de vacances, aquella aigua cristal·lina.
3: És el Matagalls d'allà.
2: Clar, és el Matagalls d'allà.
0: No, i molts peluts a Riviera Maya.
2: I molts peluts aquàtics, també. Vull dir que hi ha molta fauna i molta flora.
0: Algú més?
4: Jo, quan penso en paisatges macos, només em ve al cap les Illes Medes, que porto tatuades a les meves costelles.
0: Sabia que anaves a dir
4: despartit. No, jo una vegada vaig pujar una muntanya, l'única de la meva vida que he pujat.
3: El Tibidabo.
4: Per amor. No! Ai, superalta. Era la Foradada, allà, la Ràpita, que hem estat a prop.
0: Sí, el Delta de l'Ebre destaca per les seves muntanyes de 3.000 metres.
4: Doncs vaig pujar la Foradada, mai més, i és veritat que era molt maco. Però em quedo amb les Medes, que no he de caminar tant.
0: Jo els dic les Illes Merdes.
3: Què dius? No, Toni, això no.
4: Crec que no.
2: Molta gràcia al naming.
4: Crec que no.
0: És un espai natural protegit.
3: Xistes d'elles.
0: Jo vaig agafar una vegada el Nautilus.
4: És preciós.
0: I vaig veure el peix lluna, eh? Vaig veure.
4: Oh, és que és tan bonic, perquè el Nautilus és per baix i veus els peixos.
0: Sí, home, clar, si vas pel mar no anirà per dalt.
3: Clar,
0: sí,
3: perquè no per dalt veus les gavines.
2: Clar,
3: per tota la gràcia.
4: Bé, és igual.
0: Participeu, 608-717-141.
6: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.

0: una cançó simpàtica, divertida. És la Megan Trainor que li fa una carta al seu futur marit i, entre altres coses, li diu que li sàpiga donar tranquil·litat quan la necessiti, que li regali un anell i que vol al costat esquerre del llit quan dormin junts.
1: Molt important, molt important
0: és,
1: això.
0: És un debat, eh? És un debat, sí, però no el tindrem ara.
2: Vale.
0: No el tindrem ara.
2: Quedem així.
0: 7 i 8 d'aquest dijous.
3: Condis t'ofereix aquesta secció.
4: Al Matina Codina és l'hora de fer zapis.
0: Que no ho podem fer tot i ara toca repassar l'actualitat amb el Xavi Cazorla.
2: Sí, amics, amigues, comencem l'última hora de la nova pandèmia que està coming, l'antivirus. Sembla ser que el creuer...
0: No diguis això, Cazorla, és molt alarmista.
2: No, no, escolta.
0: Però és que no és veritat.
2: Bueno, no ho sabem. Ah, sembla ser que el creuer arribarà diumenge a les Canàries. S'està seguint el pas de 23 passatgers que fa uns dies que van baixar del vaixell i que ara són els que ho escamparan i faran que fem teletreball uns dies.
5: Perfecte.
2: Però tothom
0: sembla
2: tranquil.
0: Sembla que ho desitgis, realment.
2: Una mica, sí.
5: No, que ara té piscina, el perro.
2: Clar, piscina, fem bé el bon temps. Clar, és que aquí no vol estar a casa, ara. Però estigueu tranquils perquè l'amic Fernando Simón ahir va sortir a enviar un missatge de calma i ho va fer en anglès, que jo, almenys jo no l'havia sentit mai així.
6: Let's say, I'm gonna say 50 years ago, antivirus was not an issue because nobody, or almost nobody, some people always went to the areas where the antivirus was circulating in its own environment with its own hosts, animals, small rodents, etc. But now we are going.
0: Està una mica menys japònic en anglès?
6: Yes.
5: A relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor, una mica.
6: I started 15 years ago. There is a club who is making history.
5: Que bien.
6: Flying free.
5: And 7 years later?
6: In 1999.
0: Circulating, vols dir que és correcte? Circulating.
5: No, no és pitjor que environment.
6: Environment, circulating, de virus.
0: Bueno, és el nivell mitjà dels, que tenen els espanyols de la llengua anglesa.
6: I atragantet with an almend.
0: Però
7: sempre li passa,
0: Només per tenir els pebrots de posar davant d'un micro i amb aquest nivell especular sobre el virus.
8: Bueno, no sé. Diràs, és el seu tema. Vull dir, al final és com el Ramos amb Eurovisió. Vull dir, al final,
6: exacte,
8: aquest senyor només està esperant que hi hagi pandèmia.
6: Yes.
0: Bé, més coses, Xavier, va.
2: Doncs sí, el PSG s'ha classificat per la final de la Champions.
5: Oh.
2: Va empatar ahir a una amb el Bayern de Múnich i, home, doncs, Luis Enrique, la veritat és que estava content, evidentment.
9: Antes del partido nos hemos recordado que les habíamos ganado en París, pues ¿por qué no podemos ganarles aquí? Creo que hoy hemos dado un paso más en lo que es plantear un partido. No estamos muy acostumbrados a defender, pero hemos defendido como Los Ángeles y creo que realmente hemos merecido pasar. Hemos tenido el peor sorteo en la fase de grupos, como siempre, y luego nos ha tocado siempre, si queríamos una cosa, nos tocaba la otra, con lo cual, en este momento, pues vamos a jugar la próxima final. Será algo histórico para nosotros como club y la posibilidad de seguir luchando por ser el campeón de la Champions.
0: Bueno, no has aprofitat, diguem-ne, no has aprofitat l'oportunitat per dir que us ha tocat una fase de grup molt complicada.
10: Sí, és que us ha tocat el sorteo más difícil que havia.
0: Com sempre. I tot i així, té pinta de ser un entrenador d'aquests que porta tots els jugadors així de
5: rei. Home,
0: disciplinadíssims, no? Esteu forts, i la veritat és que els resultats estan aquí, eh?
10: Canvia el Dembélé, el minuto 60 y poco, li dije tú. Al banquillo.
0: Ole, y había fet un gol.
10: Había marcado un gol. Tú, venga, al banquillo, a cagar un rato.
0: Y otra vez queda en evidencia Mbappé, ¿no?

0: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada al 100%. Per això, CaixaBank, tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
1: Pot ser que s'hagin recollit 12 milions de firmes.
2: Sí.
1: 12 milions de firmes.
2: No sé si hi ha tants madridistes, però jo algun vot hi haurà, segurament.
1: I molt culer infiltrat, no?
2: Sí, també. Doncs, en qualsevol cas, els del Chiringuito van sortir a preguntar als aficionats del Madrid per si volen la continuïtat del xurri de les tres posis.
3: Es exagerado. Yo le daría otra oportunidad a Mbappé.
4: No vendería a Mbappé, vendería a Vinicius. ¿Y qué entrenador va a venir sentarse y sentar a Vinicius? Nadie, porque Xabi Alonso lo iba a hacer y en la calle.
5: Costa muchos millones, nos tiene que amortizar.
6: Soy de Mbappé.
7: Completamente de acuerdo con Juanma. Mbappé se tiene que ir cuanto antes y desde que ha llegado el proyecto ha ido para abajo.
8: A mí me cuesta ver a Vinicius y a Mbappé jugando juntos, la verdad. Entonces yo entre uno y otro ahora mismo me decanto más porque se quede Mbappé.
9: Pero si está lesionado, ¿qué pasa? Es que no puede irse a pasar unos días fuera. Ya hemos perdido todo.
10: Se vaya de vacaciones y que encima tenga tan poca discreción para que le pillen. Si está lesionado, se queda en la ciudad deportiva trabajando y se recupera. Yo no lo quiero, que se vaya.
11: Vete tú a tu casa, payaso.
12: No, eso es. Claro que sí, Manolo.
1: L'actitud de Mbappé no és bona i futbolísticament jo no hi entenc gaire, però sí que citaré la meva mare una vegada més en aquest programa, que la meva mare sempre diu que dos galls en un galliner, malament. Llavors, si tens un o l'altre, han de marxar, no?
12: No hi records a la senyora.
1: Sí, home, sí, però comenta la meva frase i deixa d'estar el record a la meva mare.
11: Comenta que era la frase, Juan.
12: I el teu pare, què tal? Que també fa temps que no li dono record.
13: Ell a la seva.
12: Esteu bé a casa, tot bé, els germans. La germana, tens una germana que es va fer una mica de mal.
2: Sí, que és...
1: Fa molt temps que es va trencar, el peron està 100% recuperada.
11: Està recuperat pel Mundial, ja, macho. Sí.
14: No sé com d'actualitat és aquest tema, Lluís.
1: Ja està, ja s'ho faran, no? Que es dretin, sí, que retin els draps bruts a casa seva.
2: Sí, tenen uns quants, sí, sí.
1: Però té pinta que un dels dos pot anar al carrer, no? Creieu que Mbappé, vull dir, no sé, vosaltres llegiu, sou d'aquests cunyats, sí, que llegiu el Mundo Deportivo, sí, vull dir,
2: com coneixen, què
1: diuen els diaris? Què diuen els diaris?
15: Doncs mira, més que els diaris hi ha una corrent a xarxes que ojo, que és que el Barça hauria de fitxar a Vinicius.
2: Que no, Alan, que fa molts mesos que dius
15: que,
2: això.
15: Que seria que no, el nou Figo, però a la inversa, i que ho agafaria amb moltes ganes Vinicius.
11: Això és racista, macho.
1: Un quart de vuit del matí, Xavi Cazorla, moltes gràcies.
2: Adéu.
16: Tenim carn.
17: I també peix.
16: Tenim fruita.
17: I tenim verdura.
16: Tenim amplis horaris.
17: I botigues al teu costat.
16: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
17: I estem molt a prop teu.
16: T'esperem. Condis. Molt de barri. Molt d'aquí.
18: Formigueig. Pesadesa. Inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb verius. Trombocit de Laboratoris Lácer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb verius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
19: Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
12: Ara a Lidl 950 grams de filets de pollastre per 5,59 € t'estalvies un 18%. I amb Lidl Plus, pernil serrà reserva per 3,89 € t'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
6: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
13: Ui, ens l'hem passat, no?
5: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level. Lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
4: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas pa flipar hasta 30% de descuento.
10: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
20: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
21: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat

0: Mobilitat Urbana del Puma Geni? Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
1: La música és molt més que la lletra, els acords i el ritme.
2: La música són emocions, records i noves experiències. Viu-les el dimarts 12 de maig als Premis RAC 105 amb l'Illa Diagonal.
1: Perquè també a l'Illa Diagonal viuràs noves experiències amb nous espais exteriors, noves botigues i restaurants. Inspira't a l'Illa.
3: Afegeix una dosi de matina acudint al teu cafè i sigues el matinero més despert de l'oficina.
4: La gent mataria altra gent si no existís un problema aquest de bon matí.
3: Troba'ns cada matí a RAC 105.

0: una de les veus prometedores del panorama català, Max Navarro, que surt d'Operación Triunfo. Continues escoltant el teu programa de referència radiofònic, Max Navarro, inigualable, una de les actuacions que tindrem als Premis RAC 105.
1: Ole!
0: Al costat de Nil Moliner, Joan Dausà, Mamaduixa, Maria Jaume, Siderland, Bandarion, Naina. El 12 de maig tornen els Premis RAC 105 al Teatre Victòria de Barcelona. De seguida us explico més coses.
2: Isca, sí senyora, una gala fantàstica que presentarà la Mar Puga i la Néstor
1: Ina. Sí, sí, quina il·lusió.
0: Hola, bon dia, aquí ets l'Eric. Un moment, Eric, aguanta'm aquí.
3: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada felicitació.
0: Soc de la ràdio de RAC 105 del Matina Codina, que fas 18 anys, tio.
4: Sí, sí, sí.
0: Per molts anys. A veure, aquest to de desil·lusió és perquè t'acabes de llevar o perquè ja estaves bé als 17?
4: No, perquè avui tinc un examen i...
1: Ostres,
0: parlem d'això. Respiracions fondes. Has d'agafar aire pel nas durant 4 segons i treure-la a poc per la boca durant 6 o 7 segons. Joder, val? Ja veuràs que això et dona una tranquil·litat, una pausa.
1: De què és l'examen?
0: Una enteresa mental. Efectivament, de què és l'examen?
4: Avui de química i som final preparatoris per la CEDA.
5: Ja. Ostres!
0: Entenc que és no més complicat que saber-te la taula periòdica, no?, dels elements. Vull dir, deu ser una cosa més complicadeta, no?
4: Sí, sí.
0: Val,
4: sí.
0: Perquè tu aniràs per la cosa científica, perquè m'han dit aquí que vols ser enginyer aeronàutic,
1: ostres,
0: no?
1: Ostres, nen!
4: Sí, sí, sí.
1: Guanyaràs bé la vida, sí.
5: Escolta, si estudies igual que agafes les trucades...
0: Sí.
6: A mi m'agrada molt el nom de la seva mare, que és una de les que li felicita.
0: Tu el teu rotllo, Albert. Sí. Tu el teu rotllo. Ara estàvem parlant d'avions i tu em treus el nom de l'Engràcia.
6: És que es diu Engràcia.
1: Què?
6: És un nom com molt d'anta.
1: És molt maco, és molt maco.
6: La senyora Engràcia.
0: Perfecte.
6: Fa molta gràcia, aquest nom.
0: Sí, molt, sí, molta, sí, molta. Sí. El comentari també molta gràcia fa. Eric, tu on t'agradaria treballar? A Airbus, per exemple, no sé, a la NASA?
4: L'objectiu, el somni, seria la Fórmula 1, però...
5: Uau!
4: Allà.
1: A mi m'agrada molt.
0: L'aerodinamisme del Fórmula 1, no?
5: És increïble, el monoplaça de Magic Alonso, uau, rueda.
1: Si t'adiques, truca'm.
0: Doncs escolta'm, tu continua així d'esportista, de bon estudiant, i segur que ho aconsegueixes. Per molts anys, aquests 18 que et volen felicitar, doncs tota la família, com deia l'Albert, l'Engràcia, la Ivet i també l'Òscar, que és el teu pare, que, per cert, diu que ets molt guapo, que ha de dir també, un petonet guapo, 50 euros per tu i per tota la família, per anar a Montse Interiors. Entesos?
4: Moltes gràcies.
0: 27 botigues i una web, montseinteriors.com. Veus, vosaltres penseu que esteu malament i podríeu tenir un examen de química.
1: Clar.
0: Pal, tio.
3: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un motiu.

0: El rellotge d'alta gamma de l'estudi de RAC 105 marca les 7 i 28 minuts, i s'acaba aquesta cançó fantàstica de l'àlbum Hit Me Hard and Soft de la Billie Eilish. És una de les seves cançons més exitoses, fins al punt que va arribar a ser la cançó més reproduïda a Spotify l'any 2025. Bon dia, Mònica Usart.
1: Hola, bon dia.
2: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Avui hi tornarà a haver xàfec, sobretot al nord del país,
1: Exactament, sí. De moment comencem el dia amb tranquil·litat, amb algunes boires on ahir van descarregar aquests ruixats, punts de la Catalunya central, comarques de Girona, valls del Pirineu, unes boires que es desfaran amb el pas de les hores, i ara al matí no es descarten alguns primers ruixats ja cap a les comarques de Tarragona, i després durant la tarda aquests xàfecs s'estendran cap a la Catalunya central, Pla de Lleida, Pirineu, Prepirineu, fins i tot a primera hora de la tarda algun ruixat en sectors del prelitoral. En canvi, a la costa de Barcelona, costa de Girona, tindrem un dia més tranquil i amb més clarianes. Hi ha avisos del Meteocat per aquesta intensitat de pluja de més de 20 litres en 30 minuts, sobretot a les comarques del nord, especialment sectors del Pirineu i del Prepirineu. I temperatures semblants a les d'ahir, entre els 19 i els 23 graus al migdia, i ara mateix entre 12 i 15 graus a Barcelona, 12 també a Tarragona, 8 a Lleida, 7 a Girona, 6 a la Seu d'Urgell i 5 graus a Viladrau.
0: Mònica, gràcies.
1: Fins ara.
2: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: I ara ens posem al dia amb les principals notícies del Xavi Pardo. A veure, hem de parlar de... Bon dia, guapo. Hem de parlar d'aquest creuer afectat per un brot d'antivirus que preveu sortir ja de Cap Verd, no?
3: Va sortir ahir al vespre. Va sortir ahir al vespre nit de Cap Verd i arribarà a Tenerife diumenge al matí. Per tant, fins al diumenge al matí no esperem l'arribada. Ara a l'OMS, si un cop arribin, ja sabeu que la intenció és repatriar tots els passatgers al seu país d'origen. Teoria, quan arribi, ho farà només amb passatgers sans, diguéssim, asimptomàtics, sense infecció. Per tant, seran repatriats als seus països d'origen i els 5 catalans, les 14 persones de l'Estat, aniran totes cap a un hospital militar de Madrid, on hauran de passar una quarantena de 45 dies.
4: No poden anar a visitar l'Aeroparc de Tenerife.
3: No podran. Aniran directe del vaixell cap a l'hospital militar de Madrid, i allà doncs quedaran aïllats per fer la quarantena.
5: Que els deixin sueltos. Vinga,
3: a tossir. Aneu a tossir, aneu a escampar l'antivirus.
0: Tots els epidemiòlegs, gent del món de la immunologia i tal, diu que el risc de transmissió entre persones és molt baix.
6: Bueno, pero está la cepa de los Andes también, que cuidado.
0: Sí, és aquesta.
3: És la soca andina, que sí que té potencial de transmetre's entre humans.
0: Contactes molt estrets. No va per l'aire, això.
5: Però el Bernabéu està ple de rates.
6: No nos confiemos.
5: Puc fer de punyat un moment?
3: Diuen contactes...
5: No has deixat mai de fer-ho.
7: És que no ho acabo d'entendre. Si és tan difícil de contagiar, per què hi ha tants contagiats?
5: Perquè estaven en un espai molt tancat.
0: I allà, exacte, i a més passava per una zona on fot molt fred, estaven tots allà doncs, molt juntets, per entendre.
5: Clar. És que si entrés un virus d'aquí, d'antivirus, en aquest estudi, amb aquests 2 metres quadrats que hi ha, moriríem tots.
3: Moriríem tots, segurament.
5: Tu el primer.
3: Sí que és veritat que això, o sigui, tot recorda molt el tema del Covid amb algunes coses que en principi aquestes crides a la calma del principi, de que no passa res. Home, no ho sé, sí, s'han posat molts esforços també a dir que l'antivirus, doncs això, que no...
0: Sí, però
3: que és molt difícil el contagi entre humans, sí, i després estem veient que potser no és tan difícil quan hi ha tants contagiats com hi ha, que de moment en tenim 8, i després també es diu que ha de ser un contacte molt i molt i molt, molt estret, però llavors també hi han casos sospitosos d'algú que simplement va compartir avió amb alguna persona que s'ha contagiat i ha mort. Clar. Amb la qual cosa, home, doncs tan estret no és el contacte.
0: Sí, però jo veig mitjans de comunicació i periodistes o comunicadors com la Sonsoles, que hi havia un epidemiòleg que li estava dient doncs que no s'ha de patir tant perquè el contacte per l'aire...
3: Sí, el discurs és aquest.
0: Llavors, i la Sonsoles va saber que li sapés greu.
5: Clar, perquè ella ha de vendre l'arma.
0: Hi ha molta gent que vol el clickbait, no, de ve una altra pandèmia. Hòstia, és que no sé qui pot desitjar una altra pandèmia, m'entens? estic una mica fart.
8: El que no entenc és que tu miris les Sonsoles.
0: Sí, que he vist un tall a Twitter.
3: El problema número 1 és aquest, sí. No, no, i depèn de quina epidemiòleg entrevistis. També sempre pots entrevistar l'Oriol Mitjà, que et dirà que ens hem de preocupar, perquè sempre ens hem de preocupar, etcètera.
0: És que viu preocupat l'Oriol Mitjà, parlem-ne d'això.
3: Li dius que ens hem de preocupar molt per l'entrevista, i diu, sí. Quan portes sentint 10 epidemiòlegs abans que t'estan dient que calma, sisplau...
6: 3 o 4 casos aïllados.
3: Res, si ho diu Fernando Simón, sí que llavors preocupem-nos tots. Anem comprant almendres, anem fent un provisionament d'almendres, no sigui cas.
0: Anirem fent seguiment d'això. Alguna cosa més, perdó?
3: Doncs, ràpid, algun titular més. Que avui les escoles Bressol de Catalunya fan vaga, obren un nou cicle de protestes contra el Departament d'Educació. És la primera aturada de les 17 que farà el sector fins a finals de curs. I que a Girona els escombriaires han tornat a la feina a 2 dies perquè comenci el temps de flors. Han desconvocat la vaga després d'acceptar l'acord signat entre el comitè d'empresa i l'empresa que...
0: És que han fet la vaga quan tocava, just abans del temps de flors. No posarem flors a Girona amb tot de merda per allà.
3: Han jugat bé les cartes, sí.
0: Xavi Pardo, gràcies.
3: Fins ara, guapíssims.
9: Hi ha els que comencen el dia desmotivats.
10: Arriba una merda.
9: I després hi sou vosaltres. Els que escolteu el Matina Codina.
11: Rec 105 Barcelona.
12: It's Barcelona!
13: Se l'ha fet!
12: Ay, wie schön man hier lebt. Barcelona ist wunderschön.
13: He fet trop beau!
14: Quan va ser l'última vegada que vas passejar per les Rambles? O que vas trobar lloc en una terrassa? En una ciutat que tothom vol visitar, a Cabify volem posar-nos del costat dels veïns i fer que moure't per la ciutat sigui més fàcil. Guarda casa o treball a l'app i viatja a un preu més baix amb la nostra categoria especial per Barcelona. Cabify, compromesos amb Barcelona, compromesos amb tu.
15: Estar a casa i mirar cotxes per internet està molt bé, però el millor és agafar les claus, agafar el cotxe i anar a Mundiauto per veure, tocar i provar el teu nou vehicle. Mundiauto.
16: Torna a la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto en la desena edició del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
17: Atenció, viatger. El 22, 23 i 24 de maig tens una cita a la Meeting Camper Yati a Fancaventura, Girona. La trobada overland més gran del sud d'Europa.
18: Xerrades de grans viatgers, exposició de campers, accessoris i complements 4x4.
17: Zona d'acampada i food trucks. Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor.
18: Per a més informació, meetingcamper.com.
19: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
20: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
16: Torna a la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto en la desena edició, del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Vehicles d'ocasió seminous o quilòmetre zero de totes les gammes i marques. Només per venir, et convidem a una ració de pizza o una crep i sortegem regal sorpresa a la nostra ruleta. Entrada gratuïta. Mundiauto.com.
21: Aviam aquest botó.
22: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
23: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
24: Ostres! De cop som als 2000!
22: Aviam, puja la intensitat. Oh, hem viatjat als 90! Mira, un pis per un milió de pessetes.
24: Això és brutal!
22: Màxima potència!
24: Els 80.
22: I com has dit que es diu aquesta màquina?
24: El ritme de la nit, de RAC 105.
22: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
24: El ritme de la nit.
22: Només a RAC 105.

0: si us voleu despertar de bon humor, esteu en les millors mans possibles. Som al Matina Codina de RAC 105, 7 i 37 minuts. No, no, i us donaré una altra dada.
1: Quina?
0: L'11% de la població té la intenció d'emprendre un negoci.
2: Okay.
0: 11 de cada 100. Però el 100% dels que s'hi posen s'estimen més fer-ho amb algú que els acompanyi en aquesta aventura, perquè els sigui més fàcil. Per això a CaixaBank tenen oficines especialitzades per a emprenedors, eines i solucions per impulsar el vostre projecte pas a pas. Perquè si a tu t'importa, a CaixaBank també. Més informació a caixabank.cat.
3: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Com deu estar el trànsit? Ens ho explica el Ferran Aràndiga des del Reial Automòbil Club de Catalunya. Bon dia.
4: Mira, Ferran, pot-li.
5: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui, de moment, amb dues incidències actives. Són dues avaries. La més recent, fa uns instants, es troba a la C33 a Montcada i Reixac, on es talla un carril de circulació, provocant fins a 3 quilòmetres de lentitud en direcció Barcelona, cap al nord de la Trinitat. L'altra avaria ha estat a la Ronda Litoral, a la B10, a l'altura de la Barceloneta, on també es talla un altre carril i deixa 4 quilòmetres i mig de cues, en aquest cas, en sentit nord. També trobem retencions a la mateixa via, però en sentit sud, des de Sant Adrià del Besòs. Aquest col·lapse també continua als voltants i accessos de Barcelona, en tot el nus de la Trinitat, a la AP7, també en sentit nord, entre Sant Cugat i Cerdanyola, i en sentit sud, entre Mollet i Barberà. També per les vies costaneres tenim, des del Llobregat, la C31 i C32, amb retencions des del Prat i Viladecans. També la A2 i la B23, des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol, continuen circulant amb retencions en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
6: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
7: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
8: ara, Catalunya sona a rock i del bo. Condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
6: Thank you! Per aquí, sisplau.
9: Hola, RAC 105, aquí Rosalia. Donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que estem ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un bes

0: va fer l'últim concert a Londres, la premsa britànica l'ha deixat pels núvols perquè s'ho mereix tot la Rosalía gràcies al seu disc Lux. Qui va aparèixer al confessionari? Per exemple, la gran Lola Young, la de Messi, que sempre diem que està tan malament, doncs mira...
1: Está bien, llevo tiempo diciéndole que está mejor, sí, pero sí. No me escucha.
0: Yeah. Ara ja se'n va cap als Estats Units, cap a Miami.
1: Sí, viene a ver
0: per
1: un
0: tant,
1: partido.
0: Per tant, estigues pendent de Rosalía.
1: Vamos a invitar a casa para Acción de Gracia.
2: Sí, ah, sí? Cuéntanoslo en otro momento, Messi.
1: Sí. Vale.
3: I en Facebook, a poder ser.
1: Sí.
0: 2:23:15 a.m, Sergi Ferrer, quin és el titular d'Impacte del dia?
2: Doncs que avui és el dia mundial de la contrasenya. Epa!
4: Oh!
2: Estimats hackers que ens escolteu, internautes del món, us porto un titular bastant preocupant. Hi ha un article que diu que hi ha eines d'intel·ligència artificial actualment que poden endevinar contrasenyes, de les contrasenyes aquestes totes, en menys d'una hora.
0: Ostres.
2: I si són molt simples, en pocs segons, la contrasenya, clar, són intel·ligències artificials que comencen a fer moltíssimes proves de contrasenyes molt habituals,
0: sí,
2: perquè amb les filtracions de dades que estan havent-hi ara mateix poden treure dades, de dir, mira, hi ha un 20% de la gent que és tonta, que posa Instagram 123.
0: Sí,
2: llavors, en pocs segons... I això m'ha portat a un altre article. Hi ha les contrasenyes més utilitzades del món, perquè us feu una idea del nivell d'ús de la tecnologia de la gent que ens envolta. La més habitual és 123456.
3: Aquesta és bona.
2: La segona, per complicar-ho més, és 123 fins al 9.
1: Home, aquesta és més difícil.
2: Després hi ha una que diu, no, vaig a despistar, i li treu el 9, i és de l'1 al 8 només.
1: Ah, està bona.
2: Després hi ha una altra molt habitual.
1: El 1 en majúscula o minúscula?
2: El 3 en majúscula. Hi ha una altra molt habitual, que és password. Quina és la teva contrasenya? Contrasenya. Admin o posar 8 vegades 1. Doncs que sapigueu que si teniu aquesta contrasenya, jo mateix avui a la tarda entraré al vostre Instagram.
5: Jo tinc el sistema hackejat, jo tinc una molt bona perquè el torno boig al sistema. Poso 8 asteriscs.
4: Però ara ho has dit, ara tothom pot entrar.
0: Clar. No, però això és perquè està encriptat.
2: Sí, clar.
5: No, però és que la meva original són els 8 asterics.
2: Però no ho diguis.
5: Els 8 asterics, encriptats, són 8 asterics, llavors el hacker no ho entén i es torna boig i no hackeja el
1: posa-ho en lletres, llavors.
2: Sí. Clar.
1: Posa 8 asterics, escrit.
0: Perfecte.
4: Bé,
0: canviant de tema, feliç dia mundial de la contrasenya, especialment als informàtics que ens han posat contrasenyes impossibles de recordar.
2: Ui, aquesta empresa cada dos mesos et diuen, no, aquesta la vas fer servir quan eres petit i anaves a P4.
1: Sí, aquesta la va fer servir un company teu un dia fa 4 anys.
2: Sí, digue'm quin, que li trenco la cara.
0: Moltíssima atenció, perquè avui tenim concurs.
4: Epa!
0: Regalem entrades pel Meeting Camper. Pels que no ho sabeu, aquesta és la fira més gran d'Overland i Camper del sud d'Europa i se celebra del 22 de maig al 24 a Fang Aventura de Girona, Marpuga.
4: Doncs sí, tindreu aquestes entrades que inclouen accés a la zona d'exposició i food trucks, concerts, xerrades, zona de dutxes i lavabos, hem dit abans, molt important.
1: Sí,
4: i també un lot de benvinguda amb obsequis dels expositors i una samarreta de l'esdeveniment. I si voleu anar i guanyar amb la vostra camper, autocaravana, 4x4 o el que tingueu, envieu-nos un àudio explicant-nos quin és el paisatge més natural, més espectacular, el paisatge natural més espectacular que heu vist mai al WhatsApp del programa.
0: Com hi han fet alguns oients. Bon dia. Hola.
6: Bon dia. Matina Codina.
2: Sí.
6: Per mi el paisatge més bonic que m'ha deixat impressionat és qualsevol lloc de la costa catalana mirant cap al mar. Em sembla impressionant. Dona pau i tranquil·litat.
4: Sí.
6: Que tingueu bon dia i felicitats pel programa.
0: No és un secret que vivim al millor país del planeta.
4: 100%, estic amb ell.
0: Participeu i gaudiu del Meeting Camper amb la família, amb els amics i amb la vostra mascota. Tota la informació a meetingcamper.com. meetingcamper.com. Cazorla, 7:46. Quin àudio s'hauria de fer viral aquest matí de dijous?
1: Aquest d'un xaval que no ho sé, dieu-me vosaltres què faríeu si de bon matí us aixequéssiu, acabats de llevar i rebéssiu un missatge d'algú que suposo que és una mica especial per vosaltres i us diu bon dia d'aquesta manera.
7: Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días.
4: Muy buenos días.
0: O destrosso, en funció, depèn molt de l'estat base d'ànim.
2: Clar.
0: Saps? Si ja parteixes d'un mal humor, és possible que cardis el mòbil contra la paret.
2: Imagina't això un dilluns quan em sona l'alarma, companys, a les 5 del matí.
4: Jo crec que depèn la persona. A mi m'ho envieu un de vosaltres i segurament... com em fa pal. Però si m'envia algú
0: que estimes, no?
4: Que és com, sí.
1: Manel
4: que
1: Fuentes, de cop t'envia això el Fuentes,
4: m'envia el
1: no?
4: Manel això i... Sí,
2: a mi m'envia això l'Ernest i crec, dic, avui m'acomiadarà i m'està intentant que el cop sigui més...
3: I ho estàs celebrant ja, no?
0: Crec que hem escoltat el nou jingle del Matina Codina. Boníssim.
8: Les colònies de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
9: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
0: Ganes de viatjar en el temps cap al passat i de vibrar amb la cançó Remember del matí.
10: Mira, avui escoltarem una banda sonora, fixa't. I és que a principis de maig de 1983, és a dir, fa 43 anys, s'estrenava als cinemes Flashdance, una pel·lícula en la que sonava aquesta.
4: Home, que bona!
10: Quina autèntica meravella d'Irene Cara que recuperem avui a la cançó Boomer. Us en recordeu d'aquesta?
4: M'encanta, Alan.
10: What a feeling! Yeah.

0: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
1: 25 hores de ràdio en directe a la setmana donen per grans moments, però també per ficades de pota fins al por, al fons de la galleda. Moment de repassar les pífies de la setmana amb el Xavi Cazorla!
2: I ha tornat a passar que enmig d'un espai patrocinat se'ns va escalfar la boca i la cosa se'n va de les mans. Era el dia de la mare, dia maco, la gent de Jardilana estaven pagant, pagaven aquesta gent per fer un homenatge a les mares i regalar un ram de flors i tal. I aquí la cosa va anar per un altre camí.
3: Mi madre me enseñó ahí siempre con los calzoncillos limpios. Porque me decía, váyase que tenga un accidente el señor de la ambulancia se piense que yo soy una cerda por no lavarte los calzoncillos. Que me ha sido muy útil porque ahora en la whiskería pues siempre voy con los calzoncillos medio limpios.
4: Medio limpio.
3: Mi madre, déjame decirlo, que enviarle un beso muy grande allá donde esté. Que es mi casa.
4: ¿Cómo es? ¿Cómo es?
3: Está viva.
5: Yo no le diré cosa a la tía Mara Santiago.
3: Solo de parte, Luis, a ver si viene un día a tomar café o alguna cosa.
6: Sí.
3: Un Cuba Libre, claro.
5: Hombre, yo prefiero una whiskería en tú.
6: ¡Ah, mira!
7: No sé si sabes qué es una whiskería, Luis.
5: Sí, confío, sí. Va. Dame una petita alegría, ¿no?
4: Va, sisplau, que estem fent un homenatge.
7: Els de Jardilana, amb el ram a la mà, esperant que acabem de dir tot això.
6: Sí, sí.
8: Muy bonito, muy bonito. Me gusta.
7: El millor homenatge.
4: Ens van fotre en un jardí.
7: Sí.
4: Per això patrocinava Jardilana.
7: Sí,
4: bé, primera relliscada de 3.
2: Sí, la Mar l'altre dia va decidir obrir el programa a les 7 i un minut parlant d'un tema polèmic i, pel meu gust, massa transgressor.
4: Tens 2 minuts, Marc Puga, per explicar el que ens hagis d'explicar. Va,
6: res, heu vist el Dia Mundial de la Higiene de Mans, de rentar-se les mans, vaja, sí. I direu, com s'han de rentar les mans bé?
9: Carai, això sí que és la gran pregunta.
7: Com
4: es fa això? Semblem un programa infantil, eh?
7: Sí, de sobte.
4: Allà, no. Heu fet el primer pipí, us heu rentat les mans per anar a treballar.
6: No, però és veritat que molta gent és allò, es passa aigüeta. No, us heu de rentar bé les mans. I com és rentar-se bé les mans? Primer te les mulles.
4: No penso passar per aquest document.
6: No, et poses sabó i fregues, has de fregar durant 20 segons.
10: Paren les rotatives!
4: Recordo la primera reunió, just abans de començar el matí de Codina, i el propietari d'aquesta empresa em va dir, intenta fer un programa de transgressió, un programa així una mica, allò, que posi els límits de l'humor, doncs, i comencem el programa parlant de com s'han de rentar les mans.
6: Hi ha gent que no ho fa bé,
4: 5 minuts després vam explicar com netejar-te el cul.
7: Ai, mira!
4: És increïble.
5: Molt bé, t'has lluit, Mar?
6: Gràcies, tot.
2: I ara que parles de culs, l'altre dia, no sé com, es va acabar parlant de fer caca i això va generar una sèrie de coses estranyes.
4: Sí. A mi, no, però aquella sensació de la vagoneta, de bona olor, de sentir-te el tro, de dir... Hòstia, tant de bo duri molt, no?, aquesta descarregada.
6: Absolutament.
4: No us passa que a vegades pel gust que us produeix és molt breu?
11: La verdad es que nunca me había preguntado eso,
4: Jo recordo l'altre dia dir, quina llàstima que s'hagi acabat, ja. Perquè m'ho estava passant bé.
7: Jolín.
6: Què dius?
12: La madre que me parió.
7: Sí, home, sí, però el bo és que cada dia em pots fer una, si vols.
4: La Marina, que em veu un senyor gran i que em deu professar una mínima admiració i tal, deu pensar, aquest tio és el que m'ha de valorar les pràctiques?
6: No, Ernesto, és el millor.
4: Només una pregunta que et puc fer. Quan jo estava explicant això, m'has imaginat cagant.
13: Qué excelente pregunta.
6: Que no t'havia imaginat, però és que ara t'acabo d'imaginar.
14: Jo sí, bueno.
15: Quines coses aprens, Marina?
6: Sí, no direm quines coses aprenc, però diguem que aprenc.
16: Que això és una merda.
17: O una marranada.
4: Perdona, a mi sempre m'han dit que s'ha de gaudir dels petits plaers de la vida.
7: No, si penses
4: Hashtag petits plaers.
6: No, total.
5: Una cosa és gaudir-lo, l'altra és compartir-ho amb tota l'audiència.
7: No. I obligar la Marina a imaginar-te cagant.
6: Pobre Marina.
2: Va, i acabarem amb totes les micropifietes una darrere l'altra.
18: Tic-tac.
5: No, yo decía TikTok.
4: Sí, donde dije Diego, digo, ¿no?
7: No, al revés.
4: Perdona, el 2023 diu que va anar al Kirguistán, que no sabia jo ni que existia.
7: Al Kirguistán. Sí, li has posat una síl·laba de més.
4: Jo què sé.
7: 5 anys de presó li poden caure.
4: Ostres.
7: Per haver fet la foteta aquesta de la intel·ligència artificial.
4: Això em record.
2: Això és el que comentava la Laia Colla al final del partit.
4: Laia Colla està de baixa, perquè està a punt de parir. I és la Clara Rodergues.
2: La Bet Rodergues, la de...
4: No, Clara Rodergues. Hola, Aran. Mira, em dic Ernest Codina, no sé si et sona el meu nom, però presento un programa recent, 5 que es diu Matina Codina.
19: Ah,
1: Sí, eh?
10: No, no l'escolto.
2: I dissabte juguen Espanyol, que em poso nerviós.
12: L'Espanyol porta ja com 16 partits.
1: 17 partits amb el d'ahir.
12: Amb el d'ahir, 17, perfecte.
6: I diguéssim, aquest museu es troba Suïssa.
2: Què?
6: A Suïssa.
1: Ja deixa aquest paper, aquest rol, que el va fer triomfar per primera vegada, sí. Operació en Triunfo, el 2001.
6: Sí.
5: Exactament. Tothom feia 40 share d'audiència.
2: Què?
6: Sí.
5: Creo.
14: Música amb un rotllo boomer, sí. Amb grans similituds als Creedence Clearwater Revival.
2: Eh?
14: Creedence Clearwater Revival.
17: Oh, yes, yes, you're right. Wow.
1: És una tècnica que també fa servir la Marpuga, la de posar molt accent anglès, sí. Saps? Perquè no es vegi l'error.
14: El meu era americà, per això. Sí, sí.
6: Això ho fas tan
1: bé. Bé, hem quedat una setmana més retratats amb les immenses pífies que recull el Xavi Cazorla. Bé. Moltes gràcies. 4 minuts i les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Matina Codina.
18: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
19: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
20: I si no haguessis de conformar-te? I si no et poguessin apujar el lloguer? I si no et poguessin acomiadar sense motiu? Només has de dir dues lletres. N-O. No. No et conformis. Festa de Legalitas. Compta amb un servei d'advocats sempre que ho necessitis i defensa el que és teu. Truca al 900-100-609. I sí, també per autònoms i empreses.
21: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
22: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
21: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
22: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
21: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
23: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix.

0: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual amb les millors marques.
1: Ara Wala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
0: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
1: Wala!
2: Sofà, aire condicionat, crispetes... I el més important, els meus auriculars preferits.
3: Bona nit, Barcelona!
4: Prepara't per viure els Premis RAC 105 des de casa amb Milar. Hi trobaràs tots els electrodomèstics i les millors tecnologies. I amb atenció i assessorament personalitzat, servei a domicili i també instal·lació i muntatge.
5: Dimarts, 12 de maig, gaudeix dels Premis RAC 105 amb Milar, botigues d'electrodomèstics. Sempre a prop teu.
6: A RAC 105! Estàs escoltant...

0: nit, efectivament, lligant-ho amb el títol, que és Away Tonight. Molt productius tots tres, Afrojack, Sia i David Guetta. O no, potser no són tan productius, perquè quan es fa un treball en grup sempre n'hi ha un que treballa i els altres que s'ho
1: diran.
0: La meva sensació és que el Guetta ha ficat el nom i ja està.
2: Això ha fet el Pitbull tota la seva carrera,
3: Llavors, a mi t'ho vol guai. Llavors
4: vol dir que no és David Guetta, és David Guetta.
0: Exacte, molt bé. Boníssim tema per obrir l'hora del prime time de la ràdio matinal. Bon dia, Catalunya. Ja és dijous, 7 de maig. Peu a terra!
5: Si estàs escoltant aquest missatge i has fet el més complicat del dia, llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: Gràcies, home, per sintonitzar-nos. És aquella hora del matí en què tothom està lliurant la seva pròpia lluita i nosaltres també, estem treballant per despertar Catalunya, fer-ho amb bon to, intentar alleugerir, posar un to humorístic en el teu camí cap a l'escorxador o mentre treballes o mentre dorms o mentre estàs de vacances o de vaga. Que ara, últimament, tothom està de vaga, no? O fins i tot mentre apunyales, que també ja sabeu que últimament és una moda en aquest país.
2: És un trend.
0: Sí, gràcies per acompanyar-nos. Que sapigueu que avui serà un dia, un altre cop de tempestes, de xàfecs, especialment a la meitat nord del país i a la tarda. De seguida ens ampliarà la Mònica Usart i deixeu-me que saludi grans professionals de la ràdio com el Xavi Cazorla. Bon dia.
6: Hola.
0: Sí, home, sí. Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
6: Que no has d'allà, no has d'anar, millor dit, allà on no et volen i on cada cop que obres la boca segurament la caguis i encara et vulguin menys, com el viatge que ha fet la Ayuso a Mèxic.
7: Ándele, ándele.
6: Isabel Díaz Ayuso s'ha plantat a Mèxic, no se sap ben bé a què, i ha volgut lluar la figura d'Hernán Cortés i de Francisco Pizarro, que eren dos dels impulsors de la conquesta espanyola a Amèrica Llatina i que tindria les seves cosetes a veure amb el genocidi a Mèxic i
2: una
6: tal.
2: Mica.
6: Una miqueta. I què ha provocat això? Doncs ha provocat que la mateixa presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, hagi dit, tu, Ayuso, ¿por qué no te callas?
8: ¿Cuál es su primer nombre de ella?
9: Isabel
8: Ayuso. ¿Cuál es su cargo?
9: Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid es electa. Ella es una de las representantes de la derecha, derecha, derecha.
2: Sí.
9: De España.
10: Se m'acaba de córrer un acudit ara mateix, no? Potser ha anat a Mèxic perquè és una burrita.
2: Que bo! Que bo! És bona! És taco de bo, això que has dit.
0: Sí, hi ha vegades que la gent hauria de callar, entre altres coses, perquè els mosquits de Mèxic poden fer molt mal. Li tanca la boca, Ayuso.
2: Ara.
0: Bon dia, Sergi Ferrer.
2: Perdó, no, les mosquits ara no
0: ho entenc. Sí, que és pels mosquits, però en el fons... És a dir, li estic dient que calli la boca perquè no li entrin mosques ni mosquits.
2: Ah, vale, ara sí.
0: També una mica pel que diu.
2: Ara sí, que calli en general.
0: Exacte, vale. 8 i 5 del matí. A qui vols dedicar el programa, Ferrer,
2: Al Papa de Roma!
0: Home!
2: Epa! Perquè pot ser que el Papa, en la seva visita a Barcelona, recordeu que passarà per Madrid, perquè si no, no ve, i llavors després vindrà, farà la Sagrada Família, anirà a una presó, però com a visitant. No és que hagi fet, no és que hagi entrat sense papers.
0: Home, algun col·lega seu de l'Església ja s'hi podria quedar, també.
2: Ai, sí. I també passarà per l'estadi Lluís Companys. Havia d'anar a veure el camp del Barça per fer com una mena de plegària supergran, però com que hi ha obres, president...
11: Collons, per culpa del Novoya Dimitri.
2: Ara
11: no tindrem el Papa al Camp Nou.
12: És que no està acabat.
2: Bueno, ja ho sabem, això. No, anirà el Lluís Companys. Què passa? Que llavors entra d'ofici Abogados Cristianos.
0: Ui, ja hi som.
13: Abogado.
2: Que llavors li han demanat, sisplau, al Papa, atenció, que això és molt heavy, que aquesta oració que vol fer no la faci el Lluís Companys.
0: Perquè
2: segons Abogados Cristianos, Lluís Companys, que això és un bulo que porten alimentant des del franquisme, a la Guerra Civil va ordenar matar molts catòlics. No hi ha proves d'això.
13: Efectivament.
2: No s'ha pogut documentar mai.
13: Però tampoc dudes.
2: Però continuen alimentant el bulo. I l'entitat aquesta d'ultradreta li ha enviat una carta al Papa, que tots sabem que no arribarà, i ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes amb una música èpica que té pinta que ho han fet amb la versió gratuïta del Capwing.
14: Hace unas pocas semanas, el propio Papa León XIV autorizó la beatificación de 50 nuevos mártires asesinados bajo el mandato de Companys. Es indignante que el mismo Papa que eleva a los altares a estos mártires celebre un acto en el estadio que homenajea a su asesino. El acto del Papa en Barcelona debe cambiar de lugar urgentemente.
2: ¡Oh! urgentemente, saps que no els hi ha semblat malament?
6: Què?
2: De fet, ho han encoratjat i ho han demanat, sisplau.
0: Aviam, què?
2: Que visiti el Valle de los Caídos.
6: Sí, home.
2: Que ara es diu Cuelgamuros, però no deixa de ser el Valle de los Caídos.
6: Això és conya, no?
2: Es veu que això no hi ha problema.
6: Ah, no? No estàs dient en sèrio?
2: T'ho dic de veritat.
1: No hi ha hagut vídeo, no? No hi ha hagut vídeo.
2: No hi ha hagut vídeo. No, perquè amb la versió gratuïta només pots fer-ne un.
0: Jo no puc parar d'imaginar-me el papa, el papa Lleó XIV, a un escenari de l'Esteu Lluís Companys posant uns temazos.
2: Que guapo.
0: Saps com el DJ catòlic, el catòlico aquell, el DJ catòlico que s'ha posat tan de moda ara?
2: Sí.
0: Una cosa així. Bé, canviem de tema, gràcies, Sergi.
2: A tu.
0: 8 i 7, Barpuga, quin motiu tan pes avui a llevar-te?
3: Doncs dues cosetes musicals que us agradaran molt a tots, i la primera és d'Olivia Rodrigo. Recordem que ha afegit dues dates noves als concerts a Barcelona, bé, l'1, 2, 5 i 6 de maig del 2027, i avui mateix ja surten a la venda les entrades d'aquests quatre concerts que farà. La venda general comença a les 12 del matí, tot i que un quart d'hora abans s'obrirà la sala d'espera i només es podran comprar fins a 4 entrades per persona.
0: Molt bé.
3: Carai, doncs ho trobo molt bé.
2: Jo no li posava
3: ni cara, jo no sabia qui era. I, això m'interessa encara més, avui a Barcelona, a l'Estadi Olímpic, tornen a actuar El Último de la Fila.
0: Fa dies que no hi ha entrades, Marc, no sé per qui ho estàs dient.
3: Vull dir, perquè avui actuen a Barcelona i tornen a fer un concert mític.
0: Però tu hi vas, a l'estadi.
3: Ah, jo no, però em fa molta il·lusió que vinguin a Barcelona.
2: Perquè té el nom d'un president que va matar catòlics.
1: Ah, és per això.
2: És per això.
3: Ah, no. No, perquè l'altre dia vaig veure molts stories i la gent està com... Hi ha com molta expectació amb aquest concert.
0: T'alegres de l'alegria col·lectiva.
1: Perfecte. Estarem pendents.
3: És una notícia que venen a Barcelona avui.
0: Bé, i avui us expliquem també, gràcies, Mar, una notícia que ens ha deixat impactats. I és que Kiko Rivera està actualment tan enamorat, al fill de la Pantoja, que es planteja desfer-se la vasectomia i poder tornar a reproduir-se. Em sembla...
3: No entenc res.
0: Una molt mala notícia.
7: ¿Qué pasa, peña?
0: Home, Kiko, bon dia.
7: Pues sí, la verdad que estoy hablando ya con el doctor para que me ponga el pito otra vez.
2: No, pero no te lo entiendo.
0: Bueno, això és perquè vols tornar a ser pare, no entenc?
7: Claro, sí. La operació se llama vasoctomía.
0: Que et fa gràcia.
2: Però què rius?
7: A mi el vaso que me gusta es el vaso del cubata, Quillo.
6: Ja ho sabia, va.
7: Però és que me encantan las lolas, ¿no? Bueno, la lola, quiero decir.
2: No fa tanta gràcia. Lo hacemos easy, tú y yo lo hacemos
7: fácil. Bueno, tú y yo lo... mañana estreno canción, que nadie se lo pierda, ¿eh?
2: ¿Ah, sí?
7: Sí, se llamará Todo me va bien.
0: Quantes notícies, no?
7: Todo me va bien,
0: és, ho estàs dient ara perquè estàs llevat de bon rotllo, és com es diu?
7: No, és que se llamará Todo me va bien, ¿sabes por qué?
0: ¿Por qué?
7: Porque todo me va bien.
2: Fua, es que ets un poeta,
3: Olé.
2: Claro.
7: Estreno novia, estreno pito y estreno canción.
3: Ostras, todo.
0: Pito no.
7: La vida me sonríe, tío.
0: Pito no, t'estan els conductes aquests...
2: Sí, però no, és igual, ell vol pensar que li posaran un de nou de substitució.
7: ¿Qué conductos, tío? Sí. Si yo tengo l'aire acondicionado perfecto en casa.
2: No, mucho. Los de dentro, es igual.
7: Oye, va, ¿quieres que os cuente un chiste ya para irse a dormir de buen humor?
2: Es bo, va, explica-t'ho fora y rius bastant,
0: Para irse a dormir.
7: Bueno, ahora es la hora de dormir, ¿no? Son las 8 y 10
0: ya. Es veritat que tú ets DJ, però la gent normal, diguem, va a treballar.
3: Va, vete a dormir.
7: Dice, ¿tú sabes dónde vive Iron Man?
3: ¿Dónde?
7: I don't know.
2: No lenta. Si t'ha caído el pito, Kiko.
7: Está bueno este.
0: Gràcies, Kiko.
7: A ti, Kiko.
0: Vinga, ja, quan es quedi embarassat.

0: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada al 100%. Per això, CaixaBank, tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
1: Us volem parlar una mica de l'antivirus, Xavi Cazorla.
2: Sí, perquè tenim mitja població mundial acollonida per aquest antivirus, però això també ens ha permès recuperar una figura que trobàvem una mica a faltar, crec, i no ho sabíem. Una mica com quan trobes una samarreta a l'armari que t'agradava molt i dius, hola!
1: Un bitllet de 200 a la jaqueta.
2: Hòstia, això no ha passat mai. Però bueno, és igual. Estic parlant de Fernando Simón, que aquesta setmana va tornar a aparèixer per dir que ets calma, no passa res.
3: Yo no creo que vaya a suponer un riesgo para España en absoluto. El antivirus se transmite de una manera muy concreta, por contacto con secreciones de roedores. La transmisión de personas de persona a persona...
2: Calma, yo no creo que vaya a pasar nada. Un missatge que sonava relativament familiar i similar al que va fer Fernando Simón quan va començar la Covid i va sortir a dir que això, en principi, tothom tranquil.
3: España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. Pero sí que hay indicios de que esta enfermedad sigue sin ser excesivamente transmisible.
4: Claro.
3: Sigue habiendo una sola zona, una sola provincia de China con transmisión comunitaria. Hostia,
1: Fernando, bon dia.
4: Buenos días.
1: Quin mal, no?, aquest tall de la maroteca que ha fet.
4: Esto es inteligencia artificial.
1: No, no és, no. Ho hem recuperat de la biblioteca de sons de RAC 105.
5: Has quedado retratado, ¿eh?
4: Ya, sí. Lo siento mucho.
2: Tic-tac. En qualsevol cas, un dels moments que més recordem de Fernando Simón és el dia que va sortir, perquè ell sortia cada punyetero dia a donar les dades d'infectats, contagiats, ingressos hospitalaris, tot, i un dia doncs va patir un moment que pensàvem que era ell el següent, perquè se'ns mor a la premsa.
3: Estando satisfechos del esfuerzo que hemos hecho, porque estamos...
5: Joder.
3: Disculpen.
2: Ay, uy.
3: Porque...
2: Ay.
3: El problema es que me he comido una almendra justo antes.
2: No.
3: Me he comido una almendra justo antes de empezar.
5: Dius, no parlis, si t'està passant això, no parlis.
1: Sí, els hospitals saturats, s'estava morint tothom i la gent rient des de l'hospital de casa.
2: Si això fos una pel·li d'aquestes de pandèmies de veritat que mor tothom, aquest tio hagués mort a la tri. Sí, saps?
1: No hi ha expert. No dona confiança un tio, diguem-ne, de l'òrbita sanitària, no?, i de les emergències sanitàries, no?, que sempre està fònic, que sempre està com refredat, no?
4: Però sobrevive, que al final és esperança també.
5: No, i per un petit fruit sec quasi es mori també.
4: Jo quería acabar la frase de l'almendra para que no se pensaran que era un contagio.
1: Tu el vas agafar, el Covid, Fernando, també, me'n recordo.
4: Me despedí de todo el mundo, pero sí.
2: Sembles un personatge de Disney quan parles així.
4: Es verdad, Miska Mosca, Mickey Mouse.
2: Va haver-hi un dia que Fernando Simón, que sortia cada punyetero dia, es va arribar a enfadar perquè els periodistes li feien preguntes per videotrucada o les enviaven i li van traslladar le da una pregunta y aquel día ella se va a enfadar una mica.
6: ¿Cómo se explica que habiendo duplicado el número de pruebas y siendo más estrictos ahora con el recuento de fallecidos, las cifras estén disminuyendo a un ritmo tan alto?
3: Llevamos 5 semanas aislados. Yo creo... Perdón para el periodista...
4: Pero me estoy tirando tonto.
1: ¿Qué va a pasar aquí? Perdona,
4: bueno, que me hicieron la pregunta de cómo es que estaban disminuyendo los contagios. Yo digo, pues si llevamos 5 semanas chutando papel de váter en casa, ¿cómo no?
5: Amb això et dono la raó,
4: Claro, es que la gente es idiota también. Es que está ple d'idiotes.
5: Ahora lo he dicho.
4: Claro que sí.
2: Tampoc t'has enfadat gaire. És el màxim que et pots enfadar?
4: Sí.
2: Vale.
1: No, perdona, es va convertir en un tot... O sigui, no tot poderós rockstar, El Fernando Simón. Vull dir, perseguint els paparazzi, i la gent volia autògrafs de Fernando.
5: Claro, y una moto superxula, ¿verdad?
1: Era una barreja, no?, entre el Zapatero i el Joker.
4: Ah, sí.
1: No?
7: És veritat.
5: Bueno, sí. Una...
2: Ola, sí.
7: No,
1: I un Furby.
2: Per què un Furby?
8: Pel cabell, és veritat.
1: Despentinar. Què més podem escoltar?
2: Doncs mira, podem escoltar... Va passar una cosa, recordareu, i és que es va començar a fer la desescalada, no? I és que van dir, tal dia la gent podrà sortir al carrer. I... lluny de provocar la calma, els mitjans van decidir que les televisions farien un comptador que sortia durant les 24 hores del dia amb les hores que faltaven per a salir a la calle.
1: Clar,
2: això va generar una mena de caos i d'histèria que a Fernando Simón tampoc li va agradar.
3: Además de las imágenes que se vieron referentes a la noche del 8 al 9, imágenes que no me hicieron ninguna gracia, básicamente me decepcionaron, pero es que al margen de eso se vieron previamente

0: Aquí detrás mío no hay ahora mismo ningún contador de tamaño gigante diciendo el número de días que quedan para que podamos tener una siguiente ola, o diciendo el número de días que quedan para que podamos ver un incremento de casos en algunos grupos de edad. Eso sí que lo vimos en la televisión este fin de semana, para saber y contar los minutos que quedaban para el fin del estado de alarma.
1: Bueno, és normal, no? Teníem moltes ganes de sortir.
2: Estaven les abuelas cogiendo la bici, que no hacían 40 años que no se subían a una bici.
3: És com el Chiringuito, quan hi ha un clàssic del futbol, que posa 3 dies abans. Queden 70 i pico hores, 40 i no sé quantos minuts.
1: Una de les poques bones notícies, no?, diguem-ne, de l'explosió de l'antivirus en aquest creuer Ondius, és que el Fernando Simón ha tornat, i espero sincerament que sigui de forma passatgera i molt efímera,
2: sí,
1: no? Perquè
2: sí,
1: serà una molt mala notícia que anem veient per la tele.
2: Va ser de forma efímera, perquè jo no creo que vaya a haver ningun caso más.
4: Ja. Les almendres o què? Vinga, no, comparteixo.
2: Que te comes les almendres, tu.
4: Estan boníssimes.
1: Fernando, muchas gracias.
2: Gracias.
5: Ánimo. ¿Quieres agua?
2: Sí, por favor.
6: Ay, pobre.
2: Emocionado.
7: Otra vegada.
5: Joder. És el Jordi Puixó.
8: MGM Movent Hogares ja és a Barcelona. Passeig Maragall 365. El cotxe que necessites, totalment equipat i amb 7 anys de garantia, és més a prop teu. Ja sigui elèctric, híbrid o de benzina, vine a descobrir la nostra gamma al concessionari MGM Movent Hogares. El Passeig Maragall 365. Consulta les nostres ofertes a mgmotor.com.
9: La felicitat matinal és només a un clic. Encendre la ràdio, RAC 105 i... Matina Codina.
10: Imagina-t'ho. Brian Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprojfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
11: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
12: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
13: És t'entendre amb mi, Di.
14: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
13: Crec que m'he enamorat.
14: Normal, amb aquests preus.
13: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada 4,55 al mig quilo.
14: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
13: Que puc

0: I tu que et pensaves que et rendiries després de la primera setmana de gym i mira't ara, a punt de començar el segon any. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
1: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
2: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
3: Ara Uala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
2: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
3: Uala!
4: ¿Cómo hemos cambiado?
5: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
6: Cada dia de 6 a 11, Matina Codina.

0: Un d'aquests camins és el que us porta tots plegats a l'escorxador, al Matadero. Us l'estem animant amb aquesta cançó fantàstica, versionada. Quins records, quina nostàlgia d'ara fa 25 anys. La Mar Puga en tenia un quan sonava això.
1: Ah, que patica.
0: Era una boleta peludeta, la Mar Puga.
1: Quan... Tenies un any quan va sonar aquesta cançó.
2: Bueno, pues era supermona.
0: Sí. Escolta'm, aquí teniu la versió actualitzada 2026 del Camins de Sopa de Cabra amb la Suia al món.
3: Cançó boomer, eh? Cançó boomer.
0: Espectacular. 5 minuts i 9:15. Bon dia, Xavi Pardo.
1: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Aquestes són les notícies del dia.
4: Les notícies Pardo.
0: Doncs va, a veure, aquest creuer afectat per l'antivirus preveu arribar a Tenerife aquest diumenge.
5: Sí, ha salpat aquesta nit de Cap Verd. De moment s'han detectat 8 casos i hi ha 3 morts. Els contagiats els han evacuat en avió i cap del centenar llarg de passatgers té símptomes.
0: Sí, però Fernando ens deia que això no serà res, Fernando,
6: No, oi que no? Jo creo que no va ser nada.
5: Si Fernando Simón diu que no serà res...
0: No, que es va guanyar moltíssima credibilitat durant la pandèmia.
1: I que digui jo creo no ens dona cap seguretat.
6: Jo creo que és... Que
5: ja, ell mateix ja es cura en salut, ja va dient creo.
1: Bravo, Fernando.
6: Jo creo que podeu estar tranquilos.
5: Sí, jo també. Ara l'OMS intenta localitzar un centenar de persones més que...
7: No busco ningú.
0: Albert, no.
7: Què vols dir, que estic buscant un centenar de persones?
0: Organització Mundial de la Salut, va.
7: Déu menguat.
5: Organització Mundial de la Salut, l'OMS, no l'Albert OMS. Intenta localitzar un centenar de persones més que podrien ser contactes estrets. Una vintena anaven al vaixell, però van baixar fa 2 setmanes abans del brot i després van agafar avions cap als seus països. Per tant, fa 20 dies que estan fent vida normal i podrien estar... Com a mínim són sospitosos de poder estar infectats. La resta van coincidir en un vol amb una contagiada que finalment va morir. Per això també l'OMS els busca per fer-los el seguiment i tenir-los controlats.
0: A tot això continua la guerra de l'Orient Mitjà, perquè no ens en podem oblidar. I us hem de dir que l'Iran i els Estats Units estan molt a prop de tancar, sembla ara sí, un acord de pau.
5: Sí, no ho sé. Posem-hi totes les cometes que vulguem, perquè aquest titular l'hem hagut de fer moltes vegades i després mai no es concreta en res, segons l'humor del qual es llevi Donald Trump aquell dia. Ara, segons fonts pakistaneses i nord-americanes, que citen diverses agències de notícies, diuen tot això, que estan molt a prop de tancar un acord de pau. L'Iran és el més reticent, diu que encara estudia la proposta, que s'ho estan acabant d'analitzar, i Trump diu que sí, que ara va de debò, que l'acord és a tocar, i que si no estan per signar-lo, hi estaran molt aviat, en aquesta amenaça velada que ha fet Donald Trump.
0: A veure com acaba. I el judici del cas de les mascaretes ha quedat vist per sentència?
5: Sí, ara ja s'ha acabat aquest judici després de que haguem sentit els al·legats finals de José Luis Ábalos, Koldo García i Víctor de Aldama. El judici ha quedat vist per sentència, una sentència que ha de sortir abans de l'estiu. Recordeu que la fiscalia demana 24 anys de presó per l'exministre i ahir vam saber això, que Ábalos, en el seu al·legat final, deies que com pot ser, què li he fet jo a aquest home, referint-se a Víctor Aldama, què li he fet jo a aquest home perquè em vulgui a mi tant de mal? Jo què li he fet? L'home se'l veia realment sorprès de les ganes que li té Víctor Aldama.
0: Esperem que si l'antivirus demana l'ús de mascareta en un futur, els polítics actuals hagin pres nota del que pot passar, sí, no?, en cas que algú comissioni amb la compra de mascareta.
1: El germà de l'Ayuso s'ha fet autònom una altra vegada.
5: Cal intentar no fer negoci amb les necessitats bàsiques de la població.
0: 100% d'acord. Acabem amb la notícia absurda. Vamos a la playa. Epa! Perquè hi ha hagut un turista que l'han hagut d'indemnitzar per no trobar lloc a la piscina. M'agrada molt.
5: Apunteu-vos-ho això per si mai us passa alguna cosa semblant. És un turista alemany que va anar amb la seva família a passar les vacances en un hotel de Grècia i els tios socorraven, malgrat que es llevaven cada dia a les 6 del matí.
1: Fàstic la gent que fa això i posa la tovallola i se'n va al bufet a esmorzar. Jo és que els fotia fora de l'hotel.
5: Oi? Doncs això és el que es devien trobar, perquè es llevaven a les 6 del matí i tot així, ni un sol dia, no van aconseguir una gandula per estirar-se a la piscina. O sigui, si a les 6 del matí ja estan totes pillades, jo, noi, ja no sé què hem de fer.
1: Quines vacances, també, Quina manera de patir.
5: Sí, sí. Però si te'n vas de vacances, noi, gaudeix... dorm fins tard, no et posis el despertador fins que el cos aguanti.
0: I falta que vulguis una cosa? no? Perquè no la tinguis.
1: Però per això salten pel balcó a la piscina, perquè no hi ha lloc. Llavors diuen, pots anar directe.
3: És, en aquest tipus de llocs també passa que vas al bufet lliure al teu horari català, diguem,
5: sí. Ja no queda res.
3: I ja estan tots els guiris que ja han passat abans i ja no tens patates fregides, per exemple. Bueno, quina ràbia.
5: Ara. Ja no queda res. També us diré que si aneu de vacances a Grècia per quedar-vos a la piscina de l'hotel, també us està bé.
1: Això, ah, això sí.
0: Molt bé.
5: Pues no, has anat a, no ets alemany i has anat a passar unes vacances a Grècia. Ah, doncs vés a visitar Grècia, vés a les platges de Grècia.
1: Clar.
5: No ho sé, no et quedis a la piscina de l'hotel, que d'això ja en tens a casa teva, rei, que sembles imbècil.
0: I si no voleu problemes, quedeu-vos a casa, perquè on s'està millor que a casa?
5: Això, que aneu a buscar el que no teniu, també.
7: Amb la llar de foc, allà a l'agost.
1: Sí.
5: Però la llar de foc, qui en tingui, no ho sé, jo no tinc de llar de foc.
7: M'encanta aquesta cançó.
0: Xavi Pardo. Moltíssim. Moltíssim.

0: ara comentàvem aquí amb el Lillo, feia dies que no sonava, se'ns ha posat tremendament bé aquesta cançó.
1: Molt bona.
0: Uau.
1: Molt bona, molt bona.
0: Entrat sense calçador. Coldplay amb Little Sims, Burna Boy, Eliana i Tini, We Pray, des del disc Moon Music. Bon dia, Mònica Usar.
2: Hola, bon dia.
0: La nostra lluna, que tot ho il·lumina cada dia.
3: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
2: Està maco, això que has dit,
0: Sí, tot i que avui el sol no brillarà tot el dia tot arreu, perquè hi haurà els xàfecs del mes de maig, tan típics d'altra banda de la primavera,
2: Sí, començaran... Ara al matí ja poden caure alguns primers ruixats a les comarques de Tarragona i durant la tarda aquests xàfecs s'estendran cap a les comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, fins i tot a primera hora de la tarda, punts del prelitoral. Hi ha avisos del Meteocat per intensitat de pluja, avui cap al Ripollès, Osona, Lluçà, Nes i la Garrotxa, i també el Berguedà, el Solsonès, l'Alt Urgell, la Noguera i el Pallars Jussà. Localment poden acompanyats de tempesta i també de calamar-se. Les temperatures, si fa o no fa com les d'ahir, entre els 19 i els 23 de màxima, i ara mateix entre 13 i 16 graus a Barcelona, 13 a Tarragona, 9 a Lleida, 10 a Girona, 11 a Sant Cugat del Vallès i 9 a les Borges Blanques. I els propers dies continua aquest temps insegur. Demà sí que és veritat que els ruixats seran més aïllats, al matí alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, després a la tarda en punts de muntanya de les comarques del nord, i dissabte sí que les pluges podrien arribar a qualsevol punt de Catalunya, sobretot durant la tarda.
4: Mònica!
2: Què?
4: T'ho preguntaré cada dia.
2: Sí, ben fet.
4: El diumenge ve el Madrid.
2: Sí.
0: Ja ho va dir ahir, que no ha de ploure.
4: I de moment et dic que no plou.
2: No, de moment no.
4: I ara
2: què? Amb les d'avui tampoc.
4: Doncs hi haurà pluja de gols. Sí! Del Barça! Que n'aprengui. No em toqui.
1: No t'ha tocat ningú.
0: Està tothom boig en aquest programa.
2: Molt.
0: Bé, ara és aquell moment de la setmana en què crido l'atenció a tots els menuts, els minimatiners que escolten el Matina Codina i que vulguin aconseguir un pack de 4 entrades per anar amb tota la família, doncs, a veure la biodiversitat marina, tots els peixets i animalons i els pingüins també de l'aquàrium. Si teniu entre 3 i 10 anys, ja podeu marcar el 902-47705. No val, com ja ha passat alguna vegada, tenir 57 anys i trucar posant veu de nen petit.
5: I si us va tocar ja a l'aquàrium al mes de març, no tornem a trucar, perquè hi ha gent que li fa il·lusió anar-hi un cop a la vida.
0: Sí. Vinga, ja podeu trucar.
4: Truca'ns ara! 902-477-105.
6: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: A veure qui ha marcat el telèfon del programa.
2: Aviam.
0: Hola, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Hola. Com et dius?
7: Núria.
0: Núria, tu tens com a mínim 28 anys.
1: Bona, cap.
0: No?
7: Sí,
1: jo
7: soc la mare, però aquí darrere porto dos nens.
0: Perfecte.
2: Sí, que monos.
0: Doncs els volem sentir. Com us dieu?
8: Jo tinc 8 anys i em dic Àlex.
0: Perfecte.
8: I la meva germana...
9: No, Àlex. Jo tinc 5 anys. Em dic Adrián.
5: Molt bé.
1: No ha volgut que l'Àlex faci de portaveu,
5: perquè perfecte. Ell ho sabia dir, també.
0: Molt bé. Doncs podreu contestar tots dos. Esperem que correctament la pregunta que us farà la Mar Puga per guanyar 4 entrades per anar tota la família a l'Aquàrium de Barcelona.
2: Vinga, i la pregunta és: per què serveixen les escates dels peixos? A. Són com plaques solars per carregar energia submarina.
1: La placa solar,
2: B. Per escatimar esforços a l'hora de nedar. C. Tenen funció de protecció i també faciliten el moviment de l'aigua.
1: Ha pitat un cotxe de fons.
2: O D. Serveixen per fer de bola de discoteca submarina. Quina és la correcta?
0: Havien dit la B de fons.
7: La B.
1: Has dit la C?
2: Vols el comodí del pingüí?
1: Ha dit la C.
2: Val.
4: Vamos a marcar la respuesta C.
0: Està marcada ja, Carlos?
7: La C, han fet un consens i hem dit la C.
2: Perfecte. Molt bé, hauríem de parlar.
4: Comodí del público, la C. I la respuesta, Mar Puga,
1: és... Correcte!
2: Correcte!
0: Felicitats a tota la família. Teniu 4 entrades per anar a l'Aquàrium. Esperem que tingueu un gran dijous. Suposo que camí de l'escola, no, mami?
7: Sí, moltes gràcies i felicitats pel programa.
2: Hola! Gràcies, guapos, felicitats.
0: Que diplomàtica i conciliadora que és aquesta mare.
2: Que
1: monos.
0: I que maques que són.
4: Li puc dir una cosa a la Núria?
0: Sí, endavant.
4: Núria.
2: A veure.
7: Digue'm.
4: No pengis.
7: No, ja hi comptava.
10: Vale, és que és tonto, Núria, perdona'l.
5: Sí, disculpa'l.
0: No, després, l'Anna els hi fot unes torres als oients, sí, després per agafar el telèfon.
11: Pobre,
10: i
11: els
10: hi enxufa l'Instagram.
11: Pobres nens.
4: Recomana'm una cançó de Boomer.
10: Ara la parlen bé, eh?
11: Molts ànims, els tres.
0: Ja està. Pots agafar el telèfon?
10: Sí, sí, està, està.
11: I callar, ja.
12: Branqui, notes això? El nostre món s'ha tornat més emocionant.
13: Ostres, Corolleta, què està passant?
12: El nou aquàrium. Espais impressionants, plens de sorpreses. Experiències immersives que t'envolten. Realitat augmentada que et farà vibrar. I jocs que t'enganxaran per entendre i protegir el mar.
13: Brutal, segur que els encantarà.
12: I tant. A més, hi ha promocions irresistibles esperant-te a aquariumbsn.com, perquè ningú es quedi sense viure-ho. Coneix el nou aquàrium. Més emocionant.

0: 3 minuts per 3 quarts de 9 del matí. Estem escoltant el Nil Moliner, que jo crec que farà que tot el públic del Teatre Victòria del dimarts que ve, 12 de maig, als Premis RAC 105, s'aixequi de la seva butaca per cantar i emocionar-se cançons com aquesta que es diu Me acuerdo de ti. Quines cantarà el Nil Moliner? Doncs mira, la veritat és que no ho sé. Hi haurà més actuacions. Joan de Bosà, Mamaduixa, Maria Jaume, Max Navarro, Siderland, Banda Neon, Naina, dimarts que ve, 12 de maig, tornen els Premis RAC 105, 6a edició.
1: Hi ha moltes coses que no entenc!
0: Sí, abans d'entrar en matèria, deixa'm dir que avui regalem entrades pel Meeting Camper, la fira més gran d'Overland i Camper del sud d'Europa, i que se celebra del 22 al 24 de maig a Fangaventura, Girona. Si voleu anar-hi amb la vostra camper autocaravana, el vostre 4x4, heu de participar avui al matí, acudir enviant un àudio al 608-717-141, que és aquest telèfon.
2: 608-717-141.
0: I dir-nos quin és el paisatge més espectacular, fantasiós, que recordes, que has vist mai amb els teus propis ulls. 608-717-141, participa i gaudeix del Meeting Camper amb la família, amb els amics, amb la teva mascota. Tota la informació a meetingcamper.com. meetingcamper.com.
3: Visca!
0: 30 anys després, Sergi Ferrer, bon dia.
4: Hola.
0: L'últim de la fila ha tornat a omplir l'Estadi Olímpic de Barcelona i avui faran el segon i últim concert a Barcelona. Manolo García i Quimi Portet faran cantar tothom tamacles com aquests. Me dices goodbye en tu nota tan ricamente. Olé.
4: Y no me hago la idea de no volver a verte. I hi ha una febre amb els concerts, estareu d'acord, perquè aquest no és l'últim. Ara ve la Olivia Rodrigo, venim de recuperar-nos de la Rosalía, sí. Al novembre tenim els Docas Grasses.
0: Home, aquest cap de setmana Eric Clapton.
4: Aquest cap de setmana. Bruce Springsteen cada dos caps de setmana, sí. També està fent coses. Llavors, la gent està molt contenta amb els concerts i per si alguna vegada no hi heu anat mai, no? Això, ostres, no he anat mai a un concert, us estic aquí a punt d'explicar, no sé parlar, no sé què em passa. Coses que us poden passar als concerts.
5: Ah, mira què dius. Claro.
4: Pot passar-te que agafis les entrades 4 mesos abans, que paguis 120 euros, que facis 3 hores de cua virtual i 6 hores de cua normal per entrar i acabis veient el concert a les pantalles gegants dels laterals, perquè hi ha molta gent. Mira-ho a YouTube, que és més barat. Que també et pot passar que et cobrin 3 euros per un got reutilitzable. Que dir jo, què et penses, que el de plastiquet aquell d'Estrella Damm no és reutilitzable, no? El destrueixen perquè tu no t'enfadis.
5: Que bueno, Sergi.
4: També et pot passar que et facin pagar amb una pulsera. Pagar amb una pulsera, llavors et fan posar diners a la pulsera que són sempre múltiples de 5, no? Pots posar 5 euros, 10 euros, 20 euros i llavors arribes a la barra i la cervesa val 7 euros. Llavors tu tens 10 euros a la pulsera, la cervesa val 7 i ara què fem?
0: Bueno,
4: ara
0: clar, què fem? Sempre queda allà un remanent econòmic, sí. Que després l'has de recuperar 3 dies després del festival.
6: No, és complicadíssim.
0: I on va això? Ara. A la butxaca del promotor.
4: Ara! Correcte. Ara, estafadors. És tot broma, que després vull que em convideu a coses. Que també et pot passar que a mig concert el de davant teu digui, saps què molaria ara?
0: Què?
4: Fer un castell.
6: Ai, sí.
4: Que així el de darrere no veurà res. Que sí, que ja sé que vas estar 3 mesos als Minyons de Terrassa. Que sí, però no va de tu, la història. Sí. La Olivia Rodrigo no sap què estàs fent.
0: Tu, i els que encenen bengales també, ojo, eh?
4: I exacte, perquè només hi ha una cosa pitjor que això, que és que t'ensenguin al costat una bengala. I llavors jo els hi pregunto, els que porteu bengales, heu provat alguna vegada encendre-les i un cop encesa a ficar-te-la pel cul, per exemple?
6: Que bèstia.
4: Així com a proposta.
0: Jo sí.
4: Em fan por les bengales.
5: Claro,
4: que el, també pot passar que el cantant comenci amb allò de vinga, tothom menja amunt.
6: Ah,
4: i tu,
6: sí.
4: Vale, i ara feu una llumeta amb el mòbil. I tu, vale, espera, no, ara ja no, ara ens hem de xupir. I quan digui una paraula acabada en àtona hem de fer 3 salts a la dreta. I si et dius Lluís, dius, per què no cantes i ja està? Sí. Fes la teva feina.
0: Al final l'hauré de cobrar jo.
4: Això és perquè no tenen prou cançons. També pot passar que un col·lega et digui, tu, vaig un moment al lavabo a mig concert, i aquest col·lega no el tornes a veure mai més. No al concert, a la vida.
3: Ara.
4: També pot passar que el cantant posi el micro perquè canti al públic i digui, ara va, que no us escolto! I és una cançó del nou disc, no me la sé.
3: Ostres, que dur això.
4: Perquè no cantes la bona, que és per la que hem vingut tots.
3: Passa fatal.
4: Sento, Mamaduixa, va, fa 2 dies que has fet aquesta cançó, dona'm temps. També pot passar que arribis als primers i diguis, oi, que bé, ho veurem superbé. No, no, no, no, no, no, no, no, no.
5: Passa.
4: Perquè davant teu hi ha un espai reservat a gent semifamosa. Gent que fa vídeos a Instagram, que té 7.000 seguidors.
5: Ja hi som.
4: Gent que participa a un podcast de Som Eva i que ningú sap qui és. I a vegades nosaltres els de RAC 105 també.
0: Sí.
4: Jo he estat en un fosso d'aquests i puc confirmar que fem molta ràbia.
0: Sí.
4: Per tant, elimineu-los. O convideu-nos. Una de dos. I per acabar, el pitjor que et pot passar en un concert, que és que el del teu costat sigui molt fan, sigui tan fan, que se sap totes les cançons, i que a sobre canti, i que a sobre canti amb un volum superior al del cantant, i estiguis una hora i mitja menjant-te això.
0: Aquest que sentirem sóc jo, no?
4: On ets tu, amb una persona que ja no forma part de la teva vida, però sí del teu record, que és la teva ex.
6: Oh!

0: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
1: RAC 105 Barcelona.
2: L'esperit de la Sala Bars torna a Barcelona. Aquest estiu el poble espanyol serà el nou escenari de Bars Festival.
3: Un cartell amb llegendes mundials. Rubén Blades, ZZ Top, Charlie Puth, Belén Sebastián i la música dels 90 de King Crimson and Beat.
2: Gaudeix també de nits úniques amb la rumba de Gypsy Kings i Los Manolos, l'energia de Joan Dausà, Xinova o el rock de Bifi Clyro.
3: Des de l'indi de Babasónicos fins al fenomen de Maria Becerra.
2: L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival. Entrades a la venda a bars.cat.
4: Tens esperit viatger i ganes d'aventura?
2: Vine a la Meeting Camper Yati del 22 al 24 de maig a Fuerteventura, Girona.
4: La Fira Overland més gran del sud d'Europa, on podràs descobrir vehicles camper 4x4.
2: Accessoris, xerrades de viatges inspiradors, tallers...
4: Zona de food trucks i acampada en plena natura.
2: Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor. Meetingcamper.com.
5: Et convido a berenar.
6: A berenar després del cap de setmana que ens ha donat el teu meravellós cotxe? Primer que si va, que si no va, després la grua... A comprar-te un cotxe hauries d'anar.
7: Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 6 al 10 de maig amb entrada gratuïta. Et convidem a una ració de pizza o una crep i sortegem regal sorpresa a la ruleta. Mundiauto.com.
8: Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i parking gratis.
9: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Torna la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto en la desena edició del 6 al 10 de maig. Vehicles d'ocasió, seminous o quilòmetre zero de totes les gammes i marques. Mundiauto. Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Entrada gratuïta. Mundiauto.com.
11: T'imagines poder escoltar els millors moments del Matina Codina?
12: En un podcast concentrat i sense pauses?
11: Desig concedit.
13: És el flipat del cinema. Aquesta pel·li és turca, però és que està molt bé veure-la en versió original subtitulada. Oh, oh.
11: Els best moments del teu programa despertador ja estan disponibles per ser escoltats mentre dines, berenes o sopes.
13: Està nominada a la millor pel·li documental independent de parla no anglesa rodada en pla seqüència amb una càmera de Playmobil.
14: Wow.
13: No crec que la vegi, perquè faran Fotropolis 3 d'aquí poc.
11: Busca'ls a l'aplicació de RAC 105 i a Spotify.
15: I porta'ns on vulguis.
16: La teva música.
11: RAC 105.
14: Quina puda de pneumàtica aquí a l'estudi de RAC 105. A veure, sí, per alguns és només un circuit, i pels amants del motor, què és? Doncs on es forgen els campions, com Marc Márquez, per exemple. I tu pots ser testimoni de tot aquest espectacle. Quins dies? Doncs del 15 al 17 de maig, el cap de setmana que ve, aquest no l'altre, eh? Viu tota l'emoció de la MotoGP, el gran premi Monster Energy, el circuit de Barcelona-Catalunya. No t'ho perdis, no t'ho perdis. Entrades a la venda a circuitcat.com. circuitcat.com.
17: Movento Garage MG, nou concessionari a Barcelona, patrocina aquest espai.
14: Van com una moto els cotxes o no? Estimadíssim Ferran Arandiga, bon dia.
18: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dijous, de moment amb fortes retencions ocasionades per diverses incidències. Recordem que tenim dues avaries actives i un accident. L'accident ha estat a la A2 a l'altura de Sant Joan d'Espí, que deixa fins a dos carrils tallats i 7 quilòmetres i mig d'aturades en direcció Barcelona. La primera avaria ha estat a la C33 a Montcada i Reixac, que deixa 3 quilòmetres de lentitud en direcció Barcelona. La segona ha estat a la B10 a l'altura de la Barceloneta des de primera hora del matí, que a hores d'ara continua tallant un carril de circulació i provocant fins a 8 quilòmetres de cues en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
17: Arriba Movento Mazda a Terrassa, el teu concessionari Mazda, al carrer Colom 390. Descobreix vehicles nous d'ocasió i servei de taller oficial amb tota la garantia Mazda. I ara, promoció especial de taller. 15% de descompte en la mà d'obra del teu manteniment, reservant cita fins al 31 de maig. Movento Mazda a Terrassa. T'hi esperem? Here's my key.
1: philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Una d'aquelles cançons que fem servir aquí al Matina Codina com a actuació d'emergència per acabar de despertar del tot Catalunya, eh? Sens dubte, bon hit aquest de Guru Josh, Infinity, amb la remescla del DJ alemany Klass, que hi posa aquesta canya. 5 minuts i les 9 del matí. És Juernes.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: I ahir dimecres a la nit van passar coses a la tele que ara repassem amb l'Ala Lillo. Bon dia, Lillo.
2: Hola, bon dia. Sí, atenció, eh? Perquè el món de la tele és molt efímer, depèn molt dels projectes, pots guanyar-te molt bé la vida de cop i volta i després que ningú se'n recordi o que ningú et contracti, bueno, que s'oblidin de tu fins
0: i tot.
2: Ho explica molt bé l'actriu Yolanda Ramos, que al podcast del Miqui Núñez ens ha explicat el seu cas, que és molt interessant.
3: ¿Qué es lo que has hecho por muy poco dinero pero que era increíble? Hablando de un trabajo.
4: ¡Ah! Paquita Salas.
3: ¿Vale? ¡Hostia, lo has dicho,
4: eh! ¡Hostia, Javi! Pero hay trabajos que son trabajos de siembra, porque luego me ha dado mucho dinero.
3: Muy bien.
4: ¿Es verdad?
3: No, no, claro.
4: A veces cobras mucho en una cosa que más bien te hunde. Van para hoy y empieza la mañana.
3: Exacto.
4: Y estaban en un sitio donde empezaban y me dieron algo simbólico. Pero me ha eso sí que es una inversión. Y lo digo muy en serio. Y fue maravilloso. ¿Qué personaje te ha dado más dinero? Sin duda, Noemí Argüelles.
3: Claro.
4: Sin duda, Noemí Argüelles. Sin duda, vamos.
3: Última notita ya.
4: Lejos.
5: Paquita tiene una pena.
0: Per tant, o sigui, el personatge pel qual ha cobrat menys és el que li ha donat més diners a llarg termini.
6: Exacte. Que fort, sí, sí.
0: Que és la Noemí Argüelles, que és aquest personatge que feia ella, Paquita Salas.
7: Un paper que flipes, que el clava i...
8: Buah, inverdiu en Noemí Argüelles.
6: Crec que no va per aquí.
0: No, però m'ha agradat molt el concepte aquest de... Hi ha treballs que són de sembra, no? De sembrar.
8: Sí, clar.
0: No, en el vostre cas és el Matina Codina, perquè això us paga molt poc.
8: Clar.
0: Però us està donant una visibilitat, no? Que a llarg termini sabreu rendibilitzar.
6: Sí, sí. Jo ja fa 3 mesos que li dic al llogateig, mira quin vídeo d'Instagram. I li pago amb visibilitat.
7: Envies links.
6: Sí. I ho agraeix molt.
0: Però quan t'arribi l'oferta del Terrat, per què serà? Pel que han escoltat aquí al Matina.
7: Perquè s'han equivocat, Ernest.
6: Sí, sí, perquè estan buscant el Sergi Ferrer, que és periodista del Sálvame.
0: Un dia Xavi Cazorla ens ha d'explicar que moltes vegades ha estat a punt de fitxar pel Terrat.
7: Sí.
0: A punt de fitxar.
7: A punt. I casualment sempre després se'ls han cancel·lat el programa que feia.
6: Em va fer molta ràbia, molta ràbia un dia que sortíem d'aquí. A mi el Buenafuente m'imposa un respecte, diguem, pràcticament de divinitat. I sortíem, sabeu que jo el Xavi el menyspreu profundament,
0: sí.
6: I sortíem i ens el vam trobar, que tu estaves parlant amb ell, Ernest, que l'havies entrevistat. Ah, mira, són el Sergi Ferrer, tal, i el Buenafuente, hola, encantat. I es gira cap al Cazorla i diu, home, Xavi, Cazorla, com estàs?
0: Clar.
6: Home. I va dir pel nom.
7: Pel nom, eh?
6: Hola, i pel nom.
7: Va dir, sí, ja sé qui ets.
6: Sí, sí, va dir, ja sé qui ets.
0: Que fort.
6: I no et penso fitxar, recordo jo.
9: Això no ho havies d'explicar.
8: Que maco, eh?
0: Jo crec, Cazorla, que un dia ens has d'explicar els quasi fitxatges que has tingut.
7: Soc el quasi fitxatge per als quasi millors programes de tota la història.
0: Sí. 2 minuts i les 9 del matí, canviem una mica de personatge, eh?
2: Sí, perquè si hi ha una cosa també a la tele, és mal rotllo.
0: Eh? Ui, ui.
2: Sobretot si treballaves a Sálvame.
6: Va.
2: No us perdeu el que deia Jorge Javier Vázquez, de la seva companya Paz Padilla, al podcast Querido Hater.
6: Ui, tras.
10: Es una mujer que no me interesa. Yo no tengo ninguna relación con Paz Padilla. A mí me la jugó en varias ocasiones, me la jugó una vez. Cuando te la juegan una vez... puedes decir, bueno, cuando la juegan una segunda, ya es que dices, mira, hasta aquí hemos llegado. Y yo creo que incluso me la jugó una tercera.
11: ¿Pero qué te ha hecho? ¿En plan, cosas graves?
10: No, comentarios, historias y tal. Y entonces dije, mira, a mí esta cosa del te quiero, te quiero, te quiero, y luego...
11: ¿Y luego chaquín?
10: Yo hice una broma sobre una compañera y tal. Entonces ella adquirió un aire profesoral, doctoral. Dijo... Como si descubriera la sopa de ajo. Hay que tener cuidado, torres más altas han caído.
11: Ah, ya me acuerdo de aquella. Que todo lo que sube baja.
10: Sí,
11: cuidado.
10: Bueno, chica, pues ya lo sabemos, ¿no?
11: Pues espérate que ha bajado. Alguien ha bajado primero.
10: Sí. Es que yo creo que le deberían quitar el nombre, porque Paz.
0: Y es que yo creo que a la tele hay muchos egos, ¿no? Yo creo que entre ellos es canibalizan, ¿no?
6: Quina pena que no siguin tots amics.
0: Clar, però ara, a quina cadena està Jorge Javier Vázquez ara?
6: Ara mateix
9: Telecinco, no?
0: Ahir vam explicar a la teva secció
9: que ha fitxat Paz Padilla,
0: que Telecinco ha tornat a fitxar Paz Padilla pel cap de setmana.
9: Començarà
0: no?
9: Començarà un programa nou i o sigui, ahir ho vam comentar, que va marxar per un mal rotllo a Sálvame amb la Belén Esteban, llavors ho entenc, que no els conec, que la pas amb tot aquest món no es porta bé.
0: És que, si no m'erro, el comentari de JJ Vázquez neix
9: arrel d'això.
0: El periodista li pregunta què et sembla que hagi fitxat per Telecinco.
7: Ella està fent el diari de Jorge ara.
2: I fins i tot els que eren amics, com Kiko Hernández i Jorge Javier Vázquez, es veu que ara es porten malament. Ja. I els Kikos aquests, que estan, Kiko Matamoros i Kiko Hernández, fent coses per internet, estan rajant de Jorge Javier Vázquez.
7: Dient
2: que no són amics, que no han
7: estat
0: mai. Hi ha poques cadires i la gent se les fot. No?
7: Acabarem igual nosaltres?
9: Ai, no.
0: Mal rotllo entre nosaltres.
7: Però a diferents cadenes.
0: Home, no, però ja, és a dir, ja passa, no?
9: Però ja es veu bastant el perfil d'aquesta gent.
0: No entre nosaltres. Però bueno, diguem-ne que si heu treballat en diversos programes, no sempre tots són flors i violes.
7: A Flashback, on encara hi tenim grans amics, que hi hagués el codi aquest una mica de poder-nos insultar i tal, però no se fa.
12: Bueno, aquí hi ha indicis del que passarà. D'entrada hi ha una persona que ha fitxat aquest any per primera vegada al Matina Codina, que li ha fotut el lloc a la Mònica Usat en els premis de presentadora en els premis Regency.
7: És horrible.
9: Veus, i mira la diferència. En aquest cas és des del carinyo, des de... La Mònica és boníssima.
7: El que va dir la Mònica...
9: Et passo el relleu, tal, i a mi va fer molta
13: il·lusió. Dos setmanes que no acierta una crònica de lo triste que està la tia.
0: La Mònica és de somriure't molt a la cara i tot són bones paraules i a la que et gires...
12: Morta. Ara.
9: No m'ho crec.
12: Ara.
9: No m'ho crec.
12: Te quiere hasta que te la metes.
9: No ho aconseguireu. No ho aconseguireu.
7: T'enfonsarà la vida.
2: Bueno, ahir va passar Maribel Verdú per la revuelta.
7: Oh.
2: Per cert, deixa'm que et digui, una dona de bandera.
13: Que peroles! Prou!
2: I ho va fer per promocionar la seva nova pel·lícula Bajo tus pies. Te la recomano, Manolo Lama.
13: A veure, la macho.
9: Que pies, no?
2: I vam descobrir que hi ha una cosa que no suporta l'actriu i que n'hi ha a tots els rodatges. Ai.
14: Yo no como fruta.
15: ¿Por qué?
14: Porque no me gusta.
15: Pues vas a tener que comértela, ¿eh?
14: Yo no como fruta. Es que no puedo con la fruta.
15: Como las nada, ni los nísperos.
14: Y tú sabes que hay una cosa que los rodajes todo el mundo sabe y todo. Yo no puedo soportar el olor a mandarina, pero que me entran ganas de vomitar a ese nivel. Comía en el colegio y entonces hay olores y hay comidas que no puedo, que es que abrías el comedor y era ese olor, y el olor a mandarina para mí es como un olor a cerrado, a no ventilado. Ya es una tarada mía, pero
15: no,
14: es así.
15: No puede ser eso, hay que solucionarlo.
14: Sí. Yo he llegado a entrar en un taxi y decir, ¿ha comido mandarinas? Dice, bueno, sí, tuve mi comida hace 2 horas.
15: ¿Y te ha bajado del taxi?
14: Yo, sí.
15: ¿En serio? ¿Que lo ha dicho en serio? ¿No?
16: ¿Que es real?
14: ¿Es real?
16: Pensaba que...
14: No, es real. Que es que que puedo vomitar, en serio.
13: Sácala de la...
14: Es real, ¿eh?
16: La caca, la propia caca. La caca de uno no huele mal.
13: Mira la cama. Y la de uno, y pensaba, y la de tus hijos tampoco, hasta cierta edad.
7: És veritat això que ha dit, hasta cierta edad.
2: Sí, el meu té 4 i mig i ja em comença
7: ara,
2: a fer...
7: Ara comença a fer olor de caca de senyor de 80 anys, però quan són petits no fan pudor. Hi ha un dia que entres, perquè al principi els has d'aixugar tu, i un dia entres al lavabo i fas... Uf, carinyo, no et pots aixugar tu ja, perquè...
9: Sí. Ja,
7: hi ha un
9: ja
7: punt
9: no.
7: Que són allà els 4 anyets que dius... Uf,
0: en canvi, quan és teva... No. Fins i tot la disfrutes.
7: Sí, ui.
2: Vols tornar-nos a parlar de la teva caca?
0: No.
9: És monotema, aquesta setmana.
7: Abans parlaves sempre de sexe a les 9 i ara has girat a una cosa molt Antonio Baños.
0: 9 i 3 del matí, molt ràpidament, una ronda de olor que no suporteu. És a dir, pudor que no suporteu.
2: Jo, el vinagre.
7: Jo ara semblaré el típic de no tinc fills però tinc gats, però els meus gats, per lo poc que pesen, fan unes cagades però de la mida d'un avantbraç humà i una pudor que foten, que a més la sents des del menjador.
0: A més és corrosiva, la caca de gat és corrosiva.
7: Jo, i el pipi també, sí. Tinc un surral radioactiu. Jo.
0: Corrosiva.
9: Jo, bastantes olors, però la que em fa més de vomitar és el iogurt, no puc.
7: Més que la de mandarina?
9: I la de mandarina em molesta bastant, també perquè el cazor la ho sap.
0: La Maribel Verdú, també.
7: Demà esmorzaré iogurt amb mandarina. A mi molesta molt la regalèssia, que a casa meva em menja molta massa, no sé per què tanta.
0: M'encanta la regalèssia.
7: Deuen mantenir elles la indústria, perquè no sé qui més en menja. I l'olor de la colònia de la Mar, que es posa cada 15 minuts.
9: Sí, que mono. És que li molesta tant que em poso més.
2: Puc retirar la meva i posar una de nova?
0: Sí, jo et deixo dir abans la meva, si no et sap greu. No et sap greu. Vols parlar cada dia més rato, tu.
2: No, és que estic mentint a l'audiència, no és el vinagre el que em fa.
7: Un altre cop mentir.
2: Crec, és que no sé quin és, però crec que és...
7: No ho saps, està imat.
2: Silicona, crec que és silicona. Hi ha una olor molt forta.
7: La d'autocar em fa vomitar.
2: No, aquesta no era.
9: Però què anaves a dir, Ernest?
6: No, per fora també.
0: Jo la de classe de primer d'ESO. Després del pati.
9: Quan entres suor,
0: es pot tallar, sí. Es pot tallar aquell però... ambient amb un ganivet, allò.
7: Sí, però aquesta no te la... O sigui, deixes de trobar-te...
0: Però a vegades aquí l'estudi passa, eh?
9: Ai, sí, per això vinc amb el perfum. Xavi?
0: Escolta, què dieu? 9:05, va, que és tardíssim, prou.
17: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
18: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: La teva mare sempre té raó.
20: Em compro un cotxe nou?
21: Filla, t'he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
19: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
22: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
23: Diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. Potser el tens més a prop del que et penses.
24: A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu...
23: I aquest any el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari. Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
24: Bon menjar, activitats i moments inoblidables. Això no és només un festival, és una vida magnífica.
23: Entrades a magnificfest.com.
25: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
26: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
27: Ara Uala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
26: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
27: Uala!
28: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar, hasta 30% de descuento.
29: Ocasión Plus Fest, més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.
30: El 12 de maig brindarem pels triomfadors dels Premis RAC 105 amb vida nominació d'origen Catalunya.
31: I celebrarem el millor de l'any al Teatre Victòria de Barcelona.
30: La denominació d'origen Catalunya col·labora amb els Premis RAC 105.
31: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. El vi es consumeix amb moderació.
32: Matina Codina!
33: Cada dia de 6 a 11 a RAC 105.

0: Si RAC 105 fos un establiment, una botiga, a l'aparador hi tindríem, sens dubte, aquesta cançó, que és una de les que està més de moda i amb més alta rotació a la teva música. Bebe Rexha versionant el clàssic de Faithless, Insomnia i Com és la vida, que aquesta cançó es diu Religion. I ara parlem del papa... Lleó 14. Demà fa un any que Lleó 14 va esdevenir papa. Un 8 de maig del 2025, Robert Francis Prevost va ser elegit com el 267è papa de l'Església Catòlica.
1: Alerta.
0: I avui ho celebrem amb la Mar Puga.
2: Es diu ràpid. Demà fa un any d'aquest moment d'Habemus Papa.
3: Habemus Papam.
4: Ole!
2: Brava, brava, brava.
5: Penta gallina.
3: Qui sibi nomen imposuit leonem decimum quartum.
2: Leonem quartum.
0: M'agrada molt aquestes paradilles amb l'ema que fan a Sergi Ferrer.
6: Sembla el dolent de Pirates del Caribe, una mica.
7: Sí, és molt de narrador d'esports.
2: Posa la pell de gallina, ma.
8: Sí. Molt bona.
2: Aquest dimecres ja s'ha fet oficial l'itinerari que el papa, el nostre papa, farà quan aterri a Barcelona el proper 9 de juny.
0: Quins nervis.
2: Sí. Llavors, visitarà la presó de Cambrians,
6: ai, pobra,
2: anirà a Montserrat, a la parròquia Sant Agustí del Raval i farà un gran acte a Montjuïc.
0: Sí, i la Sagrada Família.
2: A banda, no ens oblidem de la benedicció a la Torre de Jesús de la Sagrada Família el 10 de juny a la tarda.
0: Que aquí és on vols anar tu, no?
2: Que aquí vull anar. Estic amb mails i whatsapps ja amb Sagrada Família. Ostres, ja entre el mail he passat el whatsapp. Jo quan lligues amb algú,
0: sí,
2: no, amb un profe, comences amb mails i quan passes el whatsapp va en sèrio. Doncs amb la Sagrada Família és una mica el mateix.
0: Quina red flag, lo de lligar amb profes. Però bueno, és
2: igual. Bueno, has anat a buscar... Era un exemple.
6: Has anat a buscar algú que té més de 100 anys ja.
2: Que jo no sé com es fa, sí. Llavors, perquè el papa sigui més modern, jo que vull ser col·lega d'ell, no? Li he portat tres consells, si ens està escoltant des del Vaticà, que jo crec que sí, que crec que el podran fer més guai a Barcelona.
8: Fixa,
2: no?
8: Molt bé.
2: Començarem. El primer consell, papa, és que canviïs el papa mòbil per una bicicleta elèctrica per anar pel centre.
8: Oh, bona idea.

0: crec que serà un vist i no vist, això del papa. No sé si tindrà temps de fer tantes
1: activitats. Home, amb l'itinerari, què fa? Té molta estona, no?, per fer cosetes. Jo li proposo plans alternatius al que ja farà.
2: Senyora, aquest senyor, deixa'm que digui una petita broma, sí, que no sap res de Barcelona. Es veu que no té ni papa.
1: Parlant de papes, que mengi papes. Li proposo canviar l'hòstia sagrada i el cos de Cris amb unes olivetes i unes xips amb un martini, no?, per exemple. I anar a les 12, escoltar Figaflaues i ambient de terrassa. Estaria guai, no, el papa? Una terrassa de bar, ràpid, un vermutillo.
0: Veient com li foten el vi de missa, jo crec que un vermutet entra, segur,
3: Sí.
1: Correcte.
3: Sí, sí. És verdad que beben.
1: I per acabar, et diria, papa, que actualitzis el llenguatge arribant més a la gent jove. Això de germans, germanes... Ara es diu molt això de bro.
4: Sí.
0: No? Tu creus que quan estigui a l'estadi olímpic ha de dir hey, brother.
1: Hey, brother.
0: Hey, brother.
1: I durant els teus sermons vas afegint un 6-7 que ningú entén, buah, no?, per allà, i ja, però seràs el papa enrotllat del moment.
4: O literal, també.
1: I literal, també, lit. Vinga, i el torró, facis el que facis, hi ha gent que t'estima, i jo he parlat amb una de les persones més creients que conec, que està esperant amb ànsia l'arribada d'aquest papa. Llavors, anem a escoltar primer què opina aquesta persona, que és un senyor, sobre que vingui el papa a Barcelona.
3: Molt.
5: Com a creient he de dir que em fa una il·lusió immensa que el papa de Roma vingui a Barcelona. És un moment històric, espiritual, emocionant i també probablement el moment exacte en què un cafè passarà a costar 9 euros o 15 a prop de Sagrada Família. Això també s'ha de dir. Però bé, tot sigui per la fe. Penso que la ciutat s'omplirà de pelegrins, de turistes, de fidels, de curiosos, de periodistes, lògicament, de càmeres, de policies, d'autocars, de persones fent directes amb mòbil aixecat... una experiència gairebé bíblica, no?
0: He vist, de fet, aquest matí que han augmentat la sol·licitud de reserves per allotjar-se a la ciutat de Barcelona un 25%.
1: Ui, no, pujaran molt els preus.
0: Respecte
1: tot,
0: a qualsevol altre mes de juny.
3: Per això, per gent com aquest, que és un home de fe, es nota que és un home de fe.
1: No, sí, ell és un home de fe, és creient, és el meu col·lega, però és veritat que també tenia alguna queixa.
5: Jo no sé si és l'Esperit Sant o l'efecte illa tèrmica, però entre tanta gent i tanta emoció sortirem segurament tots canonitzats per deshidratació. També hi haurà més contaminació acústica, més despesa energètica, més mobilitat innecessària, però s'ha de reconèixer que tot això sona molt menys greu si passa mentre repiquen campanes i algú canta un glòria de fons, no?
3: Home, clar.
1: Així s'espera l'arribada del papa.
2: Fantàstica.
1: I a mi el que m'ha sorprès més... El que m'ha sorprès més és que jo no ho sabia, però molts creients com ell, i és real, això no és cachondeo, esperaran la rebuda del papa com si esperessin un concert, no sé, de la Rosalia, per exemple.
5: Jo personalment ja ho tinc tot preparat per assegurar-me que almenys podré veure de prop la túnica blanca de Sant Pare. La nit abans dormiré directament a la cripta de la Basílica de la Sagrada Família, amb esterilla, una ampolla d'aigua beneïda i una bateria externa que avui dia fins i tot la fe necessita autonomia. Perquè hi ha moments a la vida que no es poden perdre, encara que després el metro col·lapsi, el lloguer pugi i triguis 3 hores a tornar a casa. Amén.
4: Olé.
0: Amén. Olé. Bueno, escolta, és que fa 16 anys que un papa no visita Barcelona. Clar. Això passa 10 uves a peres, que diu aquell. Per tant, jo entenc que hi hagi aquesta fervor.
1: Home, jo estic emocionada. I em deies, ets fan del papa? No sóc fan del papa. Em fa una il·lusió increïble que vingui el papa a dir Roma, a Barcelona.
2: Si voleu pillar a papa, que és una altra cosa. Si voleu pillar a papa.
1: Sí, no parlàvem de papes d'aquestes.
0: Escolta'm, doncs res.
1: El papa, que t'esperem.
0: Falta un maset. Un maset perquè vingui el papa León.
1: El papa León.
0: Marc Puga, fantàstic, de veritat.
1: No, vosaltres i el papa.
3: Era la nostra mama.
1: Com diu el meu amic, amén. Ja ho sé, que sóc la vostra mama.
0: Ara arriben els Black Eyed Peas. Els Black Eyed Peas.
1: Vale.
0: Where is the love? Jo crec que ell deixarà un rastre de fe.
1: Sí.

0: Que grans els Black Eyed Peas, tant de bo tornin aviat amb una cançó tan bona com aquesta.
1: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Estem fent ràdio en directe a RAC 105, al Matina Codina.
2: Que em sona.
0: Aquesta és la trucada de llet nostra.
3: Estamos llamando, comodín de la llamada. Adelante.
2: Pasate.
0: Hola, Xavi.
4: Bon dia.
0: Soc l'Ernest Codina, el que més matina. No sé si em coneixes de la ràdio de RAC 105.
4: Sí, Ernest, bon dia.
0: Hola, Xavi. D'on ets, tu?
4: Jo soc de Cambrils, de Tarragona.
0: Molt bé. Doncs et vull felicitar de part de la teva cucafera, la Sònia, per aquests 45 anys.
4: Pues moltíssimes gràcies.
5: Hermosa! Molts anys, home! Alegria!
2: Hola, cucafera!
0: Quan els fas, els anys? És avui o no?
4: Avui, avui mateix.
0: Val. I què tal amb la Sònia, quan fa que esteu junts?
4: Pues ara farà uns 10 mesos.
0: 10 mesos.
2: 10 mesos.
0: Explica'm la vostra casuística, perquè sou un exemple d'aquests d'un amor a distància. No diu que viviu cadascuna una punta diferent de Catalunya, que ja t'avanço que és el secret per durar molts anys.
4: Pues sí, ella viu a Tarragona, bueno, a la Canonja,
0: sí.
4: I jo visc a la Cerdanya, a Urk.
0: Ullo! Home, si decidiu anar a viure junts, ho teniu complicat, perquè tots dos destins m'agraden molt, eh?
2: Clar, clar, què fareu?
4: De moment no ho sabem. De moment tenim aquesta fórmula a distància.
2: Heu de buscar una cosa neutral, tipus Viladecans.
0: Sí.
2: Igual de maca.
4: O Manresa.
0: Manresa. Sí. No està... S'ha obert ja el meló de la convivència? L'heu obert en algun moment o no?
4: S'ha parlat, s'ha parlat. S'ha parlat. Encara sí. No hem trobat una solució.
2: És tabú, Ernest, canviem de tema, perquè sí. Estàs obrint un meló amb la cucafera ara que no toca.
0: Val, per què? Li dius tu cucafera o és un autoapropiació d'aquest pseudònim?
4: No, li dic jo cucafera.
0: Ai, mira. La cucaracha, la cucaracha. Mira, et canvio de cançó perquè m'ha demanat que et llegeixi un text amb aquesta de fons.
6: Prometo que tot el que fas ho faré per nosaltres.
2: Senyora, visca. Ara plorarà el
0: cucafera. Aquesta és la cançó que us envieu quan us trobeu a faltar, Xavi?
4: Sí, sí, sí. Aquesta és per recordar-la i plorar una miqueta.
0: Val, doncs vinga, vaig a posar-me una mica d'eco jo a mi mateix.
7: Molt bé, s'està emocionant en Xavi.
2: Sí. Bueno, perquè... Has de fer la veu molt aguda, Ernest.
0: Però ara esteu junts, no? Perquè dius que estàs a Cambrils, no?
4: No, jo estic ara a Ur, a la Cerdanya.
0: Ah,
2: vale.
0: Vale, perfecte, ho entres malament.
2: Sí.
0: Vaig al text i sí. Callo ja.
2: Sisplau, Ernest.
0: M'agradaria dir-li que potser no sempre és fàcil posar nom al que tenim, però el que sí que sé és que amb tu tot té més sentit, Xavi. La vida és més bonica, els riures, les converses, els cims compartits. Gràcies per ser-hi, sobretot en aquests dies que no han estat fàcils, per fer-me sentir així, per compartir aquest camí una mica nostre, una mica indefinit, però molt real. Oh. Espero que aquesta trucada dibuixi aquell somriure del qual em vaig enamorar per molts anys, amor meu. T'estimo super mega infinit.
2: Oh!
0: Què?
2: Ja dius,
0: Com t'has quedat?
2: Ara què?
4: Buah, sense paraules, m'ha deixat.
2: Que maco.
0: Un aplaudiment, sisplau! Un per què diu que aquests dies no han estat fàcils?
4: Bueno, la distància no ajuda. I va ser el seu aniversari fa una setmaneta, el meu, i separats, bueno.
0: Bueno.
2: També està bo, Ernest, canvia de tema. Que està molt caro el túnel del Cadí. És caro, claro, per subir i bajar.
7: Sí, senyor, molt bé.
0: També pot anar per la Collada, però clar, arriba estrellant ja.
2: Llega que tienes que ir muy caliente para ir por la Collada, realmente. Que llega que, vamos, t'acaba zumbant una vaca.
0: Xavi, per molts anys, espero que vagi molt bé aquesta relació amb la cucafera, i aviam si d'aquí un any et tornem a trucar i ens expliques com ha anat, tot això.
4: D'acord, moltíssimes gràcies.
0: A tu. Entres a un sorteig d'un lot de llet nostra, ara ho explico als oients. Però si et toca ja et trucarem.
4: Vinga.
2: Quedem
4: moltes
2: així.
4: Moltes
0: gràcies. Adéu.
7: Igualment.
0: Què, com us heu quedat? Anirà bé aquesta relació o no?
2: Sí, home, sí, perquè hi ha ganes, hi ha amor.
8: Jo crec que estan en un punt molt guai. Les distàncies de vegades ajuden, fins i tot. Però crec que necessiten una solució, Vull dir, estem ja en aquell moment en el que comença a anar de baixada si no ens ajuntem.
2: Però jo conec casos així, de cadascú d'una punta de Catalunya i al final han trobat la manera de seguir estimant-se
9: Clar, hi ha un que està més putejat que l'altre, però bueno.
10: Però és que no, tampoc estem tan lluny, no? Vull dir, una està a Tarragona, que l'Àngel, l'altre està allà més amunt.
0: Dues hores i mitja no te les treu ningú. Sí.
10: Bueno, però tampoc estan, vull dir, estan a Rússia i a no sé on. Bueno.
9: Anda, que no hi ha llocs, tenies tot el planeta per triar.
0: No, però és veritat que els amors difícils, no? Els amors més difícils tenen aquest morbet, no? I aquesta cosa de la idealització.
9: Tu has tingut relació a distància, Ernest?
0: Emocional, sí. Física no, tant.
2: Está muy bien. Oye, seguro que de camino de Cambrils a la Cerdanya hi ha alguna whiskeria.
0: Sí, un moment. Va, que ets de parlar de llet nostra i barrejar-ho amb les whiskeries no m'acaba de convèncer. El Xavi ha entrat a un sorteig d'un lot de llet nostra que farem a final d'aquest mes de maig, amb 30 litres de llet nostra, amb llet sencera, semidesnatada i sense lactosa, i dos packs de 4 potets d'aquesta llista de làctics. Flam de mató, flam d'ou, flam de cafè, iogurt natural, iogurt de maduixa, i també aquest lot inclou un doble kit esmorzar amb dos bols i dues culleres molt nostra, de ceràmica, per començar cada dia amb aquest programa al Matina Codina i també Llet Nostra.
1: A Llet Nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet Nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
11: Matina Codina.
12: El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 9 de maig amb un 30% de descompte en tota la carnisseria i xarcuteria, acumulat a la teva targeta Club Caprabo amb una compra mínima de 20 euros. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
13: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
14: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
15: Carglass canvia. Carglass repara.
16: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
17: Soc l'Anna de Securitas Direct. He entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
16: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
17: Soc l'Anna de Verisure. He entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
16: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
18: Aquí sentim la Liva Bay i els 40 lladres de les mil i una nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
19: 120.000 euros! Va, que convido jo.
18: Que acaba de guanyar el nou rasca de les mil i una nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca a les mil i una nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: No vaig saltar mai amb paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
22: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
23: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera. Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas pa flipar
24: hasta 30% de descuento. Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
25: Sofà, aire condicionat, crispetes... I el més important, els meus auriculars preferits.
26: Bona nit, Barcelona!
27: Prepara't per viure els Premis RAC 105 des de casa amb Milar. Hi trobaràs tots els electrodomèstics i les millors tecnologies. I amb atenció i assessorament personalitzat, servei a domicili i també instal·lació i muntatge.
28: Dimarts, 12 de maig, gaudeix dels Premis RAC 105 amb Milar, botigues d'electrodomèstics. Sempre a prop teu.
29: Si ets els que et passes 45 minuts al lavabo de la feina... Almenys aprofita el temps i escolta'ns. Matina Codina. Més entretingut que una revista de decoració.

0: Tothom té raó, és el nou disc del barceloní Bruno de Fabrizis, Mama Duixa, la millor gent del planeta, el primer single d'avançament que ja sona amb aquesta intensitat, amb aquesta força i epicitat a RAC 105, 9 i 33 minuts, per cert, que ja sabeu que el Mama Duixa serà una de les actuacions que hi haurà sobre el Teatre del Victòria a la sisena gala dels Premis RAC 105 dimarts que ve, 12 de maig. I ja tenim el cartell complet d'actuacions del Teatre Victòria. Nil Moliner, Joan Dausà, Mama Duixa, que sentíem, Maria Jaume, Max Navarro, Siderland, Banda Neon, Naina. El 12 de maig tornen els Premis RAC 105 amb...
1: Aviam.
0: El patrocini de Santanderes Music.
1: Ué!
0: D.O. Catalunya.
1: Ué!
0: Frit Ràbic. Lilla Diagonal.
1: Ué!
0: Som Connexió.
1: Ué!
0: I Veolia. Amb la col·laboració d'Estrella d'Am i el suport de la Generalitat de Catalunya. Que tenia un canvi de presentadora, Mònica Usart.
2: Sí, Mònica, com ho portes, això?
3: Mira.
0: Fa estona que en parlem d'això, sí. de com tu has pres que t'hagi pres el lloc la Mar Puga.
3: Molt bé, de fet, jo, si hagués pogut decidir, hauria decidit el mateix. O sigui, l'hauria decidit ella.
2: Perquè no hi ha una altra.
4: Què va dir, pobrecita, con la punyalada que l'han pegat.
3: No, home, no.
2: Està llorando.
3: Jo encantada, ja els he dit. I si mai ho hem de tornar a fer, o ho hem de fer tots tres, esperar.
2: Mira, pobra. Mira, pobra, rebaixant-se a fer-ho ella amb vosaltres dos de la pena que li ha fet.
5: Una filla no. que necessita un plat a taula.
3: T'haig de dir que he sentit ara la música aquesta dels premis i he pensat, ostres, que bé no tenir aquells nervis de presentar, saps? Ja, perquè és que no és un costet, no?
4: Que humildat.
3: Però us vindré a veure. I molt ben acompanyada. I tinc moltes ganes de veure-us i d'aplaudir-vos.
6: Sí, que bonica. Sí. És que no paren de... Volen que ens discutim.
3: Són molt
6: no
3: pesats.
5: Sí, ara Mònica porta rajant de la mar des de fa dues setmanes sí. que a la redacció se la sent.
0: A mi em fot una mica nerviós saber que hi haurà l'Elna.
3: Per què?
0: Perquè l'Elna jo veig que és una nena molt crítica, no?
3: Sí.
0: I molt sincera, que dirà, no m'ha agradat, per exemple.
3: Ja, potser dirà, vull marxar i haurem de marxar, també us ho dic. Si no, la liarà a part.
5: Vaya, és una diva, l'Elna.
4: Vaya punyalada les d'au, Mar Puga. Una nena al segon sitio, ja.
0: Mar, una pregunta. Tu saps si encara els oients poden aconseguir entrades o no?
6: No ho sé, perquè està bastant exaurit. Ara m'informaré i ho diem abans de les 11.
5: La Mònica ho hagués sapigut.
2: Sempre ho hagués sapigut ella.
6: Sí. Jo estic jo soc novata.
0: Ho dic perquè aquesta menció em posa a fer-la fins al dia 6 de maig, però no n'hi ha una per fer a partir del 7 de maig. M'entén? Llavors penso que potser...
6: Ara m'informo i els hi diem.
0: Molt bé.
3: Clar, home.
2: Sembla molt lleig que feu...
4: No bata per lo que quieres.
2: Sí, exacte. Feu la menció just quan ve la Mònica a fer el temps. És que és tot, en 10 menys detalls.
0: M'ho he fet venir bé per parlar d'això.
6: L'Ali i la Mònica ja m'ha donat consells perquè ens estimem molt, encara que aquí us faci enveja.
5: L'any que ve la Mar farà les cròniques del temps, ja veuràs.
3: Això ja seria diferent.
2: Mira, ha sortit tot.
3: Tot i que sempre necessito gent.
0: Ara que parlem del tema...
7: Els cursos d'anglès a l'estranger de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
0: Quin temps farà avui, Mònica?
3: Doncs mira, ruixats una altra vegada, especialment durant la tarda. Sí que ara al matí es poden escapar alguns xàfecs a les comarques de Tarragona, però els més extensos a partir del migdia, a l'interior, Pirineu, Prepirineu, cap a la Catalunya central, fins i tot algun punt del prelitoral a primera hora de la tarda, i aquests avisos de nou per intensitat de pluja, avui en sectors del Pirineu i Prepirineu, localment amb tempesta i amb calamars. A les temperatures, si fa o no fa com les d'ahir, ara mateix al voltant dels 14 graus a Banyoles, 16 a Cambrils, 13 a Girona, 12 a Lleida, 15 a Tarragona i 17 a Barcelona, i el mitjà màxim és d'entre 19 i 23 graus.
0: Moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres, un plaer.
0: Fins demà.
3: Apa, adéu.
8: Mama, això és molt més que un curs d'anglès. He parlat davant de tota la classe i el profe m'ha fet thumbs up. Tinc nous bros, hem anat al teatre i ho he entès tot. I he menjat fish and chips i m'ha molat. Mama, l'any que ve hi torno, és flipant.
7: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels

0: És una de les artistes més virals del panorama pop, la Sabrina Carpenter, que ha anunciat col·laboració al costat de Madonna. Continuem a la nau central de RAC 105, aquí al Mantina Codina, amb Espresso. Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia. Em satura això. Bon dia, perdó, és que tenia els cascos molt alts i els auriculars.
2: Què saps? Ja, Pedrol,
1: no saps fer res.
2: Com estàs?
1: Correcte. Bé, bé, Jordi, bé, bé.
3: Vamos a hacerlo rápido, que hoy es doloroso para él.
0: És com la princesa del Pèsol, eh? És més delicada, l'Albert Pedrol.
1: Ah, sí?
0: El PSG s'ha classificat per una nova final de la Champions League i ho ha fet després d'eliminar el tot poderós Bayern de Múnich.
1: Sí, sí, sí. A veure, aquí hi ha dos noms propis. El primer és el de Luis Enrique, ara en parlarem, vale? I el segon és el de Kylian Mbappé, perquè, clar, va tocar el 2 fa 2 anys al Real Madrid i semblava que s'acabava el món, a París. Però ves per on ha passat tot el contrari.
4: Tic-tac.
1: Avui parlarem molt d'Mbappé, perquè sense el davanter francès el PSG acumula dues finals de Champions en 2 anys. Amb ell, en canvi, només va arribar a una final en 7 temporades. Aleshores, avui és molt bon dia per recuperar aquell dia que Luis Enrique, el 2024, fa 2 anys, va dir això de Kylian Mbappé quan tothom es pensava que s'acabava el món.
5: Un jugador que se movía por donde él quería implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas. Todas, sin excepción.
0: Hòstia, que bo, eh?
2: Hola!
3: Ahora qué? Y la gente en Madrid decía, vaya Panoli este, que va a ganar sin Mbappé.
6: Molt bé, Lucho, grande Lucho.
3: Ahora qué?
0: És un gran director d'orquestra, no? Sí. El Luis Enrique, no? Que si ell ho controla tot, tot funciona a les mil meravelles, sí, sí, i que agafe que arriba a ser. Eso.
3: Y cambiando a Dembélé cuando me salen los huevos.
1: Sí, sí, sí. De fet, Ernest, i t'encavalco amb l'altre tema, aficionats del... O sigui, Mbappé no està vivint les seves millors hores, vale, com a esportista. Té encabronat tota l'afició del Real Madrid fins al punt que un grup d'aficionats ha recollit més de 18 milions de signatures perquè Mbappé marxi del club.
7: Però on hi ha tanta gent?
4: Què vols dir, 18 milions?
1: Ho expliquem. Un grup de seguidors ha engegat una campanya que s'ha fet viral amb el lema Mbappé out, Mbappé fora, mentre creixen les crítiques cap al davanter per la seva escapada a Itàlia Mestre Expósito. L'objectiu dels impulsors era arribar a les 200.000 firmes, però la gent s'ha mobilitzat molt més del que esperaven. Val a dir que per signar només cal entrar al domini i clicar. No has de posar dades teves personals.
0: I pots votar 3 vegades, si vols.
1: Correcte.
3: Això l'ha firmat Rosa Melano.
0: No té cap valor vinculant.
1: No és vinculant, però que 18 milions de signatures... A veure, el que és clar és que constaten que Mbappé viu les hores més complicades amb l'afició del Real Madrid.
0: Deixa'm dir que Esther Expósito no en té cap culpa. Abans d'estar amb Esther Expósito, el Madrid ja anava malament. I que un jugador, si no està convocat, entenc que té l'opció d'anar a fer suport a l'equip, no? de ser allà o de marxar cap de setmana a Itàlia a quedar-se uns panetones.
7: Ja, però està lesionat.
1: Clar, el tema és aquest. Ningú culpa Esther Expósito. El tema és que aquest tio, amb la temporada nefasta que ha fet el Real Madrid, aquest que va encadenant lesió rere lesió i que ara s'ha lesionat curiosament a un mes i mig del Mundial, doncs la gent està molt encabronada. I això ho van copsar els companys del Xiringuit.
8: Mbappé se tiene que ir cuanto antes y desde que ha llegado el proyecto ha ido para abajo.
9: A mí me cuesta ver a Vinicius y a Mbappé jugando juntos.
10: Se vaya de vacaciones y que encima tenga tan poca discreción para que le pillen. Si está lesionado, se queda en la ciudad deportiva trabajando y se recupera. Yo no lo quiero, que se vaya.
0: Què creus que passarà l'any que ve, Albert Pedrol?
1: Doncs que Mbappé es quedarà, evidentment.
2: I Vinicius?
3: Com ho té ara que
1: I Vinicius jo crec que també. El tema és fitxar un entrenador que sàpiga dirigir aquest equip.
7: Aquí seria molt. Se me ocurre uno que puede dirigir esto y que además va a ganar más dinero que ellos, entonces los puedo dejar en el banquillo.
1: Amb Mbappé, Vinicius i Mourinho tornaríem aquells anys de Guardiola Mourinho.
6: Madrid és el típic club que ara fitxaria un tercer davanter encara.
0: M'estan entrant una mica de nàusees.
7: També dic si ve el Mourinho, el Flick li fot una hòstia a la primera provocació.
11: Si voleu que torni jo, també puc tornar al Barça.
7: Tu no et volem, que vas estar
3: Pepino!
1: Sí, perquè Pep, tu què faràs la temporada que ve?
11: Bona pregunta. Ara mateix estic...
0: Menjar cargols.
11: Molts cargols. Amb en Jordi Basté, que dura de tant en tant, també. Anem veient.
3: Pepino, que t'ha eliminat.
11: Gràcies, Lucho, com estàs?
3: Vinga, Pepino.
1: Perquè tu, Jordi, saps què farà el Pep la temporada que ve?
2: Jo sí que ho sé.
1: I ens ho pots dir?
2: Tu saps?
1: No.
2: Jo sí.
1: I no ens ho pots dir?
2: No, ho puc dir.
0: Però s'està dir... Ara que hem tret el tema, vull dir, se sap si té intencions de fer algun canvi de vida al Pep Guardiola o no?
1: No se sap si té intencions, el que, bueno, molta gent diu que podria ser la seva última temporada, però no hi ha res en ferm.
7: Si està separat, no? Sí, es va separar, sí, sí, això canvia molt.
0: Fa potser una dècada ja que se separa.
7: Ja, no, bueno, ja no. Però no, fa pocs anys. I encara ho està gestionant, ara està mirant si fa pàdel, fa crossfit.
1: Clar, es compra la Ducati.
7: Una moto guapa.
9: Tu saps de bona tinta, no, això de les ruptures?
7: Jo he estat separat i fas autèntiques bestieses. Bueno. Després aprenc dels meus errors i afianço una relació.
1: Ara!
7: Jo sí.
0: 3:15 del matí, així està una mica l'actualitat, sí, esportiva. Acabarem amb una notícia així una mica curiosa.
3: Ah, ja està, ha dicho lo de Lucho, ho deixem per després i al final el cabrón no l'ha tocat,
9: Sintret un tall de veu.
0: No, mira, sí, Luis, tant de bo guanyis aquesta
3: xarxa. Ara, sí, ara. A pesar de que, entrena al PSG.
6: És veritat, estem bastant amb el Luis Enrique.
3: Que ganes que me vaya de allí para odiarlo otra vez todos.
0: A mi m'agrada molt ell.
6: Sí, jo també.
7: Vas fitxar el Messi i els aficionats del PSG, tots amb el xandall cantant puta Barça i puta Barça.
6: Però això no ho feia ell.
7: És igual.
6: És més, ell reconeix, bueno, escolta, sé que no cae bien. No,
0: que tothom té la seva opinió, creus que no, i no tothom ha de pensar com tu.
7: Que sí, que tothom ha de pensar com jo.
4: Tu i jo som socialistes i no passa res. Doncs això ho
7: altre.
0: Escolta'm, per cert, una cadena nord-americana ofereix $50,000 per mirar tots els partits del Mundial.
7: Sí.
0: Jo crec que me'ls miraria.
9: Sí. Bueno, però perquè hi ha més feina. A veure, la Fox busca un aficionat que segueixi els 104 partits de la competició. La persona escollida viurà tot el Mundial dins d'un cub de vidre instal·lat a Times Square a Nova York, mirant futbol pràcticament sense descans.
6: Està bé.
9: Però a més també haurà de comentar els partits i crear contingut per xarxes socials.
0: Uf, ja em fa
9: el càsting ja està obert i el guanyador es coneixerà abans de l'inici del Mundial.
0: Home, això qualsevol hetero bàsic que s'hagi separat també li pot anar bé, no?
9: Mira el Sergi, per exemple.
7: Que no, que a mi no m'agrada el futbol i no m'he separat.
6: Bueno, tío, soy Julio Maldonado. Bueno, eso yo lo iba a hacer gratis, ¿eh?
1: O sea, bueno, tú ho fas.
6: Yo lo voy a hacer.
0: Sí, però no estaràs a Times Square allà amb una mena de lleonera.
9: Sí.
7: Estàs perdent diners, Julio.
1: Maldini és més de mirar el Mundial sub-16 i coses d'aquestes de merda.
6: Efectivament, i tots els deportes, ¿eh? Hay deportes muy interesantes.
1: Ah, sí? No te rías.
0: Bé, ho deixem aquí.
9: Sí.
0: Ho deixem aquí.
9: Us ha agradat el que us he portat?
0: Molt.
9: No, gràcies.
0: Fas molt bé, Albert.
7: Ara ens agrada més quan marxes.
0: Home, no, que ets...
3: Vinc molt guapo, aviam camisa, avui té plan, segurament.
9: Ai, sí, sí.
3: Epa. Has quedat amb algú?
9: Sí, sí, sí, que amb algú, però no puc dir.
3: Con una jamerguilla, una potranca.
9: No.
3: Una periquilla.
6: Dale, per favor. Dale, calla.
0: Fem una pausa i tornem de seguida amb el Sergi Ferrer parlant d'un creuer més temut... que el de... que el Londius.
3: No fa gràcia.
0: Què dius? El de l'antivirus.
3: No fa gràcia aquest tema. Prou ja del creuer.
0: Bueno, ho decideixes després, si fa gràcia.
9: Amb el Sergi.
3: Respecte.
12: L'Ernest Codina té la veu tan sexy que podria guanyar-se la vida doblant pel·lícules per adults. I ser ric. Però ha preferit presentar aquest programa. Matina Codina. Només a RAC 105.
13: RAC 105 Barcelona.
14: Molins ve de gust, torna amb l'onzena mostra gastronòmica de Molins de Rei.
15: El cap de setmana del 8, 9 i 10 de maig, vine a la plaça de la Llibertat i gaudeix de tapes i platets i de música en viu.
14: Vine a descobrir tota l'oferta gastronòmica de Molins de Rei.
15: Més info a molinsvedegust i molinsderei.cat/turisme.
16: Atenció, viatger. El 22, 23 i 24 de maig tens una cita a la Meeting Camper Yati a Fanca Aventura, Girona. La trobada overland més gran del sud d'Europa.
14: Xerrades de grans viatgers, exposició de campers, accessoris i complements 4x4.
16: Zona d'acampada i food trucks. Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor.
14: Per a més informació, meetingcamper.com.
17: Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
18: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
19: Escupi.
18: Avui en fem servir moltes més.
19: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
18: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
20: Torna la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto en la desena edició del 6 al 10 de maig. Vehicles d'ocasió seminous o quilòmetre zero de totes les gammes i marques. Mundiauto. Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Entrada gratuïta. Mundiauto.com.
21: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
5: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
8: Bruno Mars.
22: Joe.
8: Olivia Dean.
22: Harry Styles.
8: I els nostres números 1.
23: Mi penya del RAC 105.
24: Soc el Guillem de Bugós.
25: Alfred García.
26: Tinc a Flauas i Stay Home.
27: Espúmila des del País Valencià.
28: Som els Ties.
29: Soc el Migui Núñez.
30: Hola, RAC 105. Aquí Rosalía.
31: Som els Catarres.
21: Tots ells tenen una cosa en comú.
8: Els escoltes aquí.
21: RAC 105.
8: La casa dels teus artistes preferits.
32: RAC 105.
33: Hey, this is Taylor Swift.
34: Taylor Swift, the fate of Ophelia.

0: Que gran que és la Taylor Swift, i aquest de Fate of Ophelia des del seu disc Life of a Showgirl. 5 minuts i les 10 del matí. Som els del matí, Nacudina, eh?
1: Home,
0: què
1: passa? Bon dia.
0: Com esteu? Segurament, si esteu fent zapping per totes les emissores, heu sentit parlar d'aquest creuer, no? Aquest creuer afectat per l'antivirus, que preveu arribar a Tenerife aquest diumenge. S'han detectat 8 casos i 3 morts. Bueno, en fi. Però ara el Sergi Ferrer vol parlar d'un altre creuer que va viure una experiència, no sé si pitjor...
2: Molt.
0: Que aquesta que ara s'ha fet viral i que és notícia.
2: És molt pitjor, i us garanteixo que aquest creuer no l'haguessin deixat atracar ni a Canàries ni enlloc.
3: Ah, no, què ha passat? Aviam.
2: Estem parlant que al febrer del 2013 el creuer Carnival Triumph, que és un creuer valorat en 400 milions de dòlars i amb capacitat per 4.000 persones, va sortir de Texas. No sabia que Texas tenia port, però bueno, va sortir d'allà per anar a fer una ruta pel Carib. Eren 4 dies al Carib.
3: Ah, molt bé.
2: Una cosa tonta. Vas i tornes.
0: És el típic viatge tonto que es fa el Xavi Cazorla amb la família.
2: Exacte.
4: I que fa arribar tard després.
2: Doncs espero que no tinguis mai una experiència com aquesta, Xavi. El vaixell va fer la volta pel Carib i quan tornava cap als Estats Units, de sobte es va declarar un incendi a la sala de màquines.
3: Ostres!
2: Intentaven arrencar el motor.
4: Bueno.
2: Que és el baix, un vaixell.
4: Sona com el d'un Ford Escort.
2: És que és el mateix. Al final tot surt d'Audi. Oh. I el creuer va quedar sense propulsió. Vale?
5: Molt bé.
2: Es queda sense propulsió i llavors venen les corrents del Carib, que elles estan allà. Sí, i va dir, doncs, m'emporto el vaixell. I el vaixell va quedar a la deriva. Què passa? Que el foc el van apagar ràpidament, però el vaixell a la deriva va generar el que al final tampoc tenien electricitat.
4: Ai, va.
2: I aquesta manca d'electricitat i de manca de motor i de propulsió va fer que comencés a fallar tot.
0: Mare de Déu.
2: No hi havia aire condicionat.
1: Uf!
2: Els ascensors van deixar de funcionar i, sobretot, ai, sabeu què no funcionava?
1: Què?
2: No.
5: Què?
2: Els lavabos.
1: No!
6: No!
5: Ai!
6: Me moro.
2: No funcionaven els lavabos i la primera solució que van trobar va ser...
4: Perdó.
2: Serà molt difícil perquè ja ha trobat l'Ernest ja el tall dels pets.
4: Se m'ha escapat.
5: Aquest era el capità.
2: El capità va dir que els homes pixin per la borda.
4: Ah, eso se ha hecho toda la vida.
2: Llavors,
0: això és guapíssim.
2: Sí, perquè fas el soy el rey del mundo, però ho has de fer amb el vent a favor. Sí,
4: siempre sale un chino en el piso de abajo a mirar y se le mea encima. Siempre ha pasado.
2: No sé per què ha de ser chino. I llavors van dir, vale, dues coses. Una, les dones què? Perquè fa de mal pixar. I dues, i els homes grans, a veure si tindran un susto i cauran per la borda. I no tenim motor per anar-lo a buscar.
5: Amb tot el mar ple de pipi.
2: I la tripulació va dir, cap problema, us repartirem a tots els camarots, recordem, 4.000 persones, bosses de... Quin susto! Bosses de plàstic per fer les vostres necessitats.
5: Ah, bona idea.
2: Resumint.
1: A les 4.000 persones?
2: Tu has pagat igual 5.000 o 6.000 dòlars per fer una ruta pel Carib i acabes fent pipi i caca a una bossa.
1: Quin fàstic.
2: En poques hores, clar, el bufet lliure no parava, en poques hores les bosses es van començar a acumular als passadissos.
5: Sí, sí.
2: Alguns vàters van desbordar i van començar a aparèixer caques i rius amb les seves pròpies corrents d'orina als passadissos. Els passatgers van començar a dormir a la coberta perquè les olors a la planta 1, menys 1, tal, eren insuportables.
4: Oh.
2: I llavors va començar una cosa ja que ja es veia venir, que era tensió entre els passatgers.
4: Ai.
2: Que si has cagat a la porta del meu camarot, que si tu ja has menjat patates fregides i hem de racionar els aliments, que si hueles a caca, que si no sé què.
3: Huele a sofre!
2: El vaixell va passar diversos dies arrossegat lentament per la corrent fins que van arribar uns remolcadors, que són uns vaixells molt potents, van haver de lligar-se amb cordes al creuer i mica en mica, amb tot aquest panorama dalt...
4: I amb el pes de més que portaven.
2: Exacte, sí, perquè ja eren 4.000 passatgers i 3.000 tones de caca. Van arribar a la costa d'Alabama, que jo crec que ho devien saber Alabama des de dues setmanes abans de la pudor que feia el creuer. I aquesta experiència traumàtica va acabar generant que aquest episodi es coneix, aquest creuer no es dirà mai més Carnival Triumph, sinó que se'l coneix popularment com el creuer de la caca.
0: Sí, senyor, La Mar Puga fa estona que pensa que prefereix estar al creuer de l'antivirus que al creuer de la caca.
1: Home,
0: sí,
1: jo el que estava pensant és que preferiria que aquest vaixell s'aturés, ens deixés baixar a fer les coses al mar i després tornar a pujar.
2: Sí, però no tenien motor per parar. Si tu baixes a fer...
1: És veritat.
2: Et tires a l'aigua...
1: Em tiro i nedo i torno a pujar.
2: No baixi el tema del mar.
0: La cosa va ser tan bèstia que Netflix n'ha fet un documental, el que es pot veure a la plataforma, del qual en tenim el tràiler que podem escoltar, si voleu.
7: Buenas tardes, bienvenidos al magnífico Carnival Triumph.
3: Nos encantan los cruceros.
7: La comida, la piscina, el tobogán. ¿Qué más se puede pedir? Era una maravilla.
8: Era la despedida de soltera que siempre había soñado.
9: Lo estábamos pasando genial. Era una pasada. Y entonces se fue la luz.
10: Atención. Equipo Alfa.
11: Madre mía.
10: Equipo Alfa. Equipo Alfa.
12: ¡Socorro!
13: Más de 4.000 personas están atrapadas en un crucero a la deriva.
14: Nadie sabía qué pasaba.
15: Sin electricidad, nada funciona.
16: Entramos en modo de crisis.
17: Los retretes no funcionan.
0: Bé, torna a explicar la història del Sergi Ferrer.
1: Uala. Que bèstia, l'estic veient.
2: Però... que, per acabar, heu de saber que la companyia va indemnitzar tothom amb el reemborsament dels diners i $500 per haver estat nedant en merda durant
0: les molèsties.
2: Sí. Bueno. I segurament devia ser un valer per si volies repetir l'estiu que ve.
18: Segurament és diner negre, en aquest cas, no?
0: Bé, ho deixarem aquí i felicitarem el Sergi Ferrer per aquesta història. Molta gràcies.
1: Gràcies.
2: A vosaltres per escoltar-me.
15: El barco se estaba quemando sobre lo que se estaba cociendo en aquel crucero.
16: Parece un barrio de chabolas.
15: Era como algo salido de una película de terror.
16: Era como una bola de nieve que no paraba de crecer.
17: Esto es un caos.
0: Matina Codina.
19: Impulsa la teva carrera amb els màsters presencials i online de La Salle Campus Barcelona. Forma't en enginyeria, intel·ligència artificial, arquitectura i management en un entorn tecnològic i emprenedor. T'esperem a la sessió informativa del 14 de maig. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
20: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions.
21: Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
22: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
23: Jo per lladre faig saltar l'alarma.
24: Sí.
23: Però si jo fos una mascota, no?
24: No.
23: I tu creus que si jo em poso un...
24: No.
25: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells. Amb el servei Pet Ready, les mascotes no fan saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
26: Fes-te entendre amb mi, Di.
27: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
26: Crec que m'he enamorat.
27: Normal, amb aquests preus.
26: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada 4,55 al mig quilo.
27: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
26: Que poc que costa comprar bé.
28: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
29: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.

0: El meu primer concert era amb 6 persones, i això comptant el personal de la sala.
1: Doncs jo em vaig deixar la trompeta a casa i vaig haver-la d'imitar amb la boca.
2: Al Santander creiem que els inicis mai són perfectes, tampoc els dels grans artistes que triomfaran els Premis RAC 105 el dimarts 12 de maig. Per això ara és el moment de començar i seguir millorant cada dia. És el moment. Santander.
3: Cada dia de 6 a 11, Matina Codina.

0: final tan intens i poderós aquest que ha produït Daft Punk per una cançó del disc Lux de la Rosalía és Relíquia. Amb ella hem començat nova hora, l'última d'aquesta edició 1047 del Matina Codina. I sense pausa ni pudor seguim despertant Catalunya o animant-la, perquè entenc que ja el país està en moviment i molts ens esteu escoltant doncs, fent les vostres tasques domèstiques, laborals, familiars, etc. Mar Puga, bon dia.
1: Hola, Ernest.
0: Vinga, va, engeguem l'hora tronera repassant les principals efemèrides i commemoracions d'aquest dijous 7 de maig.
1: Doncs vinga, tal dia com avui del 1946 es creava l'empresa Sony. Crear al Japó i que sàpigues que Sony ve del vocable del llatí sonus, que significa so. I una altra expressió també és Sony Boy, que es fa servir allà per dirigir-se als joves moderns i també relacionen Sony amb la paraula Sunny, com la cançó, que significa assolellat.
0: Tens algun electrodomèstic, algun aparell elèctric de Sony, tu o no?
1: Crec que sí, però no ho sé ara.
0: Jo sí, recordo suposo. Molt una ràdio amb reproductor CD que sí. La vaig rebentar de tant fer-la servir a casa meva. També algun Walkman havia tingut de Sony. Sí, sí.
1: Ah, hi ha una càmera.
0: I alguna tele.
1: Sí,
0: les càmeres,
1: alguna tele. Sí, sí,
0: treballen bé aquesta gent.
1: Ei, vinga. 7 de maig del 2006. Un equip d'investigació descobreix 4 fòssils, que era una nova espècie de peixos, a la Xina, amb data de feia més de 400 milions d'anys.
0: I tantes altres coses que s'amaguen a les profunditats marines.
1: I el 2004 s'aprova a Xile una nova llei del matrimoni civil amb la qual es permet el divorci. Pica, pica los mosquitos y pican con disimulo. Això, pican los mosquitos, pican con disimulo. Estem a la setmana de l'acció contra els mosquits. L'animal, dèiem abans, que més mata del món. I ara ens hem de preparar, sí. Que ve l'estiu.
0: Correcte, correcte. A tu et piquen gaire els mosquits perquè ja sabem que tenen preferències ells a l'hora d'escollir les seves víctimes.
1: Sí, piquen, sí. I jo soc de que si dormo i hi ha un mosquit, no em torno a dormir fins que no el mato. Si jo estic hores buscant el mosquit fins que el mato, si no puc dormir. I a més a mi, no sé si tinc al·lèrgia o alguna cosa, però em reacciona bastant heavy.
0: A mi m'agrada molt rascar-me les picades,
1: sí,
0: de mosquit. Excepte quan em piquen aquí al peu.
1: Oh, sí.
0: Oh, quina el turment.
1: Calla.
0: La mare que els va matricular. Quins famosos no ens convidaran avui a les seves festes d'aniversari?
1: Doncs el jugador del Barça, Dani Olmo, avui fa 28 anys. També l'actor Alexander Ludwig, actor de Vikings, en fa 33. El youtuber dels Estats Units, Mr. Beast, en fa 28. La influencer i amiga meva, dèiem abans, Chiara Ferragni, en fa 39, italiana, meravellosa.
0: Ah.
1: I aquest amic, molt amic del programa, de fet, ve molt sovint. Ell avui fa 78 anys i és el fantàstic Lluís Llach. Yes, she pren,
0: yes, she pren. Dels cantautors més importants de la història de Catalunya, abanderat de la cançó Protesta, destaquen cançons com aquesta que tinguem sort, que diu la frase malgrat la boira cal caminar, que és una filosofia, un mantra que jo em repeteixo tot sovint, perquè a vegades hi ha gent o tu mateix et poses bastons a les rodes,
1: sí.
0: No? I has de continuar endavant, a vegades qüestions fortuïtes de la pròpia vida, no?, que no et deixen avançar, però tu has de tirar allà amb resiliència.
1: Exacte.
0: Eh?
1: Gràcies,
0: i també l'Estaca, una altra de les seves grans cançons. Lluís Llach, 78, eh?
1: I mentre el Lluís en bufa 78, sí. Una altra persona en bufa 41 també és cantant, i és J.

0: necessiten...
1: Sortiràs a parrejar una mica aquest cap de setmana, tu, amb alguna
2: cosa. No té pinta, no? Aquest cap de setmana no. Vaig a PortAventura. Poc parrejar.
1: Ah, sí? Un altre cop?
2: Sí, vaig a PortAventura. Mira, estrenaré Dragon Khan. Vaig a PortAventura. Dissabte i diumenge més. Hotel, piscineta,
1: amb
2: a veure
1: si plou. Amb la família?
2: No, i sí, família, amics, és un mega amics. Vaig amb les amigues del col·le, de quan era petita, meva mare. O sigui, imagina't el, i els fills d'elles, bueno, una història. I és molt bonic, em fa molta il·lusió. Jo us explicaré com va.
1: Molt bé, un dia anirem junts a PortAventura.
2: Home, quan vulguis, mira, vine a dissabte.
1: 10 i 11 minuts del matí. Gràcies, Marc Puga. Fins a les 11 del matí passaran moltes més coses, amb la qual cosa et convido a no desconnectar del matí a codinar.

0: La Lady Gaga, que posa banda sonora, no? Em vas dir l'altre dia, a la segona part de El Diablo Viste de Prada.
1: Correcte, sí, sí, amb bastantes cançones de seves.
0: Està en un bon moment, està en un bon moment la Lady Gaga. Hem recuperat un dels seus clàssics, Paparazzi. Anem a fer una trucada de despertador, encarrega la teva desperta@rec105.cat, qualsevol motiu en serveix, efemèride, commemoració, no sé, alguna graduació, alguna broma que vulguis fer, algun embaràs, algun naixement, algun divorci, tot ens va bé. El Juan, per exemple, fa 60 anys i el seu fill, doncs, el vol felicitar. Tot i que el Juan es veu que no és oient del programa, eh? Per tant, ara mateix l'està trucant un desconegut.
1: Està bé saber-ho.
0: Diu que n'hi ha parlat, del programa.
2: Te ha redirigido al
0: bueno, Juan. Doncs escolta'm, ho sento molt, Samuel, altre, que és el fill, però trucarem l'Òscar. De part de l'Ivet, espera't que t'allibero la línia. La ràdio en directe, aquí al Matina Codina, deia això, que si t'agradaria que truquéssim algú, doncs envies avui el correu electrònic, entre altres coses, perquè sembla que falta molt per acabar la temporada, però no, eh? Dos mesos i mig i serem fins al 24 de juliol.
1: A més, com el drive, anem per carpetes, ahir vaig obrir maig i dic, però si queden dos, juliol.
0: Sí, dos mesos i...
1: No és res,
0: I poc.
1: I passa volant, la vida passa molt ràpid.
0: Va a veure si l'agafa l'Òscar i si no, doncs anirem a publicitat. Bueno, escoltarem una cançó i anirem a publicitat. 31 anyets de l'Ivet. Hem tingut molt mala sort, sort. Bueno, no passa res. Escolta'm,
1: què?
0: Tu saps que aquest any... Mira, parlàvem ara d'aquí dos mesos, serà 7 de juliol.
1: Sí?
0: Saps quan comença el Tour de França?
1: Quan?
0: El dia 6.
1: Oh, el dia del Chupinazo, de Sant Fermín.
0: I el dia de l'aniversari de la meva primera nòvia, també.
1: I del meu pare.
0: 6 de juliol és una data destacada.
1: Sí.

0: Molt.
1: El Tour de França aquest any, ja ho sabeu, arrenca des de la ciutat de Barcelona.
0: Vinga, va.
1: I la banda sonora és catalana.
0: Clar, no, és que això és fort.
1: L'han escrit i l'han compost uns terrassencs que es diuen Doctor Prats. L'himne oficial de Le Grand Départ del Tour de França és... Energia. Energia.

0: de Ràdio Matinal.
1: Que voldries que en fossin més.
0: Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
2: Uau, tot està boníssim. D'on és? Doncs no t'ho creuràs. És de dia. De dia? Sí? No. De debò? Que sí, Xema, tio, que sí?
3: Se'n parla molt d'aquest nou dia. De debò, molt bé, Bria.
4: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
5: Tuya, tuya.
4: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
5: Sí, tu prima.
2: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS IBAS que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
6: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari o contraindicacions al web de Fisiocrem.
8: Què et sembla aquesta casa per robar?
9: A veure qui posa allà. Movistar, Prosegur, Alarmes.
8: D'acord. Aleshores, res.
10: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar, Prosegur, Alarmes també la noten ells. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900 351 351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar, Prosegur, Alarmes. Tecnologia.

0: Dia, per protegir millor.
1: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
2: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
3: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
4: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
5: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
6: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
7: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
6: Thank you!
5: Per aquí, sisplau!
8: Connectar bé és molt important. I això els Premis RAC 105 ho tenim claríssim.
9: I també els usuaris de Som Connexió, que gaudeixen d'una de les millors cobertures del mercat i que els connecta d'una manera ètica, transparent i amb un impacte positiu.
8: El dimarts 12 de maig viu els Premis RAC 105 amb Som Connexió. Telefonia conscient.
10: La ràdio dels teus artistes preferits.
11: A RAC 105, estàs escoltant...
12: Please welcome Olivia Dean.
11: Matt

0: pot agradar més?
1: És que és impossible.
0: És gairebé impossible, eh?
1: És brutal.
0: Estem parlant de l'Olivia Dean i aquesta classe, aquesta sofisticació, aquesta pau que imprimeix en el seu ritme soul i cançons com aquest Mana i Nit, una de les artistes revelació de RAC 105. Un minut i mig i dos quarts onze del matí. Avui tenim premi i regalem entrades pel Meeting Camper.
1: Epa!
0: El Meeting Camper és la fira més gran d'Overland i Camper del sud d'Europa. Se celebra del 22 al 24 de maig a Fangaventura, a Girona.
1: Olé.
0: Si vols anar-hi amb la teva camper, la teva autocaravana, el teu 4x4, pots participar enviant àudios al 608-717-141 i guanyaràs, si et toca el premi, això que ara t'explicaré.
2: 608-717-141.
0: Però quin àudio has d'enviar, primer
1: clar,
0: de tot?
1: Clar, clar, perquè la gent com pensa que t'he de dir.
0: Com que les camper, les autocaravanes, són natura, avui estem buscant el paisatge més bonic, més poderós, més impactant, aquell que vas veure i et vas quedar bocabadat.
1: Ostres!
0: El continues retenint a la teva ment, no? I dius, no puc oblidar aquest paisatge. Paisatge més bonic que has vist amb els teus ulls. 608-717-141 i podràs gaudir en família del Meeting Camper amb els amics, amb la teva mascota. Tota la informació a meetingcamper.com i el premi inclou accés a la zona d'exposició i food trucks, tots els concerts, les xerrades, les zones de dutxes i de lavabos i també un lot de benvinguda X-Camper amb obsequis d'expositors i també la samarreta de l'esdeveniment. Anem a escoltar,
1: àudios,
0: els paisatges més bonics que avui ens està relatant la nostra audiència. Aquest, per exemple. Hola, bon dia.
3: Felicitats pels problemes.
0: Gràcies.
3: Jo us recomano algú que està molt a prop i és veritablement impressionant. Aneu un dia que no hi hagi boira, assegureu-vos que no hi hagi boira, i aneu a Sant Pere de Rodes.
0: Sant Pere de Rodes.
3: Les vistes són espectaculars.
1: Anirem.
3: I ho tenim aquí mateix.
1: Vinga, felicitats
3: pels problemes.
0: Digues,
1: no m'ho fa falta anar lluny, a vegades, però jo aquest matí deia, per mi les Illes Medes és una cosa preciosa que m'embova, no? La platja d'allà, la Costa Brava, vull dir, a vegades no fa falta anar-te a les Maldives per quedar-te flipant.
0: Ja,
1: ja. Tenim coses molt maques a Catalunya.
0: És veritat que valorem a vegades més el que tenim a fora. Jo tinc una amiga que viatja molt, que va estar a Nova Zelanda i diu que va quedar esma perduda.
1: És que...
0: O sigui, sense respiració, d'aquells paisatges, d'aquells llacs, d'aquelles muntanyes, d'aquella verdor, d'aquells contrastos de colors. 608-717-141. Hola, bon dia. Hola.
4: Bon dia.
1: Hola.
4: Em dic Jordi Berenguer, de Cabra del Camp. He vist molts paisatges. Aurores boreals, postres de sol, però el més impactant va ser el sol de mitjanit. Eren les 12 de la nit i quan el sol baixava va tocar el colorit.
0: No sé si continua aquí.
4: Vull posar un altre missatge perquè s'ha tallat.
0: S'ha tallat, sí, correcte.
4: I va ser molt impactant veure que el dia continuava sent dia al cap d'un minut.
0: Molt bé.
4: I va ser realment el més impactant que hem vist. Yeah. Gràcies, bon dia.
0: Home, aquests esdeveniments naturals són extraordinaris, no? Ara, per exemple, tindrem l'eclipsi total aquest mes d'agost, ja ho sabeu, sobretot al sud de Catalunya, Ponent, etc. Que això també serà una d'aquelles imatges que impactants que veure des de la teva camper, o la teva autocaravana, doncs ho sé, meravellós. Va, un missatge llegit, si us plau, Marc Puguet, tens algun per aquí o no?
1: Sí, tenim una noia que ens ha dit, bon dia, m'agradaria participar al concurs del Meeting Camper, però no puc enviar àudios perquè sóc a la feina, per tant... Som persones, i et llegim, per mi les millors vistes són aquelles que gaudeixo quan surto amb la meva camper i puc aparcar a qualsevol lloc de la natura. A la nit es veuen les estrelles i pel matí veure sortir el sol. Si és que veus, ens conformem amb poc.
0: I la persona que s'emporta aquesta experiència a la Meeting Camper de Girona del 22 al 24 de maig és aquesta matinera o matiner. Ja, hola, bon dia.
5: Bon dia, Matina Codina. Doncs la veritat és que no podria quedar-me en un lloc en concret, però així pensant ràpidament, qualsevol lloc on es vegi de fons l'Skyline de Montserrat. Les muntanyes de Montserrat són màgiques. Què més a dir? Que bonic és Catalunya, no?
0: Gràcies.
5: Bon dia.
1: Puja'ls, escolanets, puja'ls.
6: Els escolanets!
1: Vinga, i visca Sergio Dalma!
0: Visca el monestir. Hòstia, visca Catalunya.
1: Que maco és Montserrat. Bueno, és que tenim unes coses a Catalunya, sí. Ernest. De veritat, maques sí. i precioses.
0: Sí, sí, i també tenim el Meeting Camper.
1: Ara,
0: a Fangaventura. Tota la informació a meetingcamper.com. Gràcies a tots per participar.
2: Matina Codina.

0: segurament aquelles llums de Nova York, la ciutat que mai dorm, amb aquells gratacels i tots aquells carrers per perdre't, et van inspirar aquesta cançó de Jay-Z i Alicia Keys, Empire yes. State of Mind. Has estat a Nova York, Marpuga?
1: Jo, si no viatjo, no.
0: Maria de Castellí?
2: Jo he estat a Nova York.
1: Mira-la.
2: Molt bonic. Tinc ganes de tornar-hi. Ara mateix, als Estats Units, la situació no està gaire bé. Però
1: en un món idíl·lic,
2: en
1: no?
2: un món idíl·lic, tant de bo tornar-hi.
1: Home, jo aniria. Si fes així, com Doraemon Porta Màgica, aniria un dia a passar una estona a Rollo Sexo a Nova York i tornaria.
0: Ai, a mi em va robar el cor, Jo hi he estat un parell de vegades i, uaf, m'encanta. M'encanta. Però ja en parlarem un altre dia a Nova York,
1: vale.
0: Perquè m'agrada saludar cada matí la Marina Castellví. Bon dia, Marina!
2: Bon dia!
1: Home, a qui no li agrada?
0: És la nostra estudiant en pràctiques, que cada dia busca un tema així curiós, divertit, per aquesta hora i a tram final del programa. Avui ens explicarà què diu la vostra signatura, o sigui, estem parlant d'aquesta signatura...
2: Exacte.
0: Què dius sobre vosaltres?
2: Avui us porto una cosa que m'ha semblat bastant curiosa perquè resulta que la teva signatura pot dir moltes coses sobre la teva personalitat. I sí, aparentment aquells gargots que fem ràpidament quan hem de signar alguna cosa tenen més significat del que sembla. Això ho estudia la grafologia, que jo no sé què passa, però cada dia s'estava inventant una disciplina nova. En fi, aquesta disciplina analitza l'escriptura i les signatures per intentar entendre com és una persona. També s'ha de dir que no està considerada una ciència exacta, però els grafòlegs asseguren que la signatura pot funcionar com una mena de finestra al subconscient.
0: Sí, molt bé.
2: Comencem amb les persones que signen amb el nom complet, que solen associar-se amb gent que s'accepta a si mateixa. No és el meu cas.
0: Però, que, és clar, que escriuen tot el nom a la signatura.
2: Exacte, que posen Ernest, Marc, Marina.
0: Sí.
2: Doncs bé, són persones que s'accepten, no?, elles mateixes. Seguim amb les persones que escriuen el nom abreujat o que el nom desapareix. Els grafòlegs diuen que això pot indicar ganes de deixar enrere una etapa. Anem-ho a deixar així.
0: És que jo no sé ben bé com és la meva signatura.
1: Ja, és que jo tampoc. Jo és que saps què passa? Tinc dues. Tinc la llarga al DNI i la que faig curta i ràpida.
0: La meva és un gargot que vol...
1: Sí, no posa res.
0: Sí, després t'ho explico.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ah.
0: Però bueno, és igual, explica. Per cert, home, jo per Sant Jordi he firmat molts llibres del Matina Codina, que encara està a la venda i us el firmaré si ens trobem un dia. No, si algú està escoltant el programa amb el llibre firmat, que agafi la meva signatura
1: i
0: que faci la seva també per saber...
1: Si algú...
0: Mira, jo crec que aquesta secció s'ha d'escoltar havent firmat.
2: Sí.
0: Si podeu, firmeu, ara.
2: És que no tinc un boli a l'abast, però la meva signatura és com una mena de M...
0: Sí.
2: M de què, de què?
0: De Marina.
1: Ah, de què?
2: No havíeu adivinat.
1: De Matina Codina.
2: Claro.
0: De Maca.
2: Una M i un 4 i un punt. No sé què vol. Després us l'escric. En fi, aquelles persones que només posen les inicials diuen els grafòlegs que hi pot haver sentiments de culpa o inseguretat.
0: No és molt positiu, això. No. Més coses.
2: Doncs bé, aquests també es fixen molt en la mida. Diuen que la mida no importa, però per a aquesta gent doncs sí que importa. En fi, les signatures grans s'associen amb persones extrovertides, segures i amb necessitat de destacar. I, en canvi, les petites s'associen amb gent més discreta i més introvertida.
0: Jo firmo gros, sóc expansiu.
2: Doncs quadre molt. Tu com signes, Marc?
1: Jo no
0: és que ella en té dues, la nena en té dues.
2: És que va...
0: Una part quan és festa i l'altra part...
1: És tonto. Sí. Tinc la del DNI, la grossa, i tinc la ràpida, la de... Està ràpid. Ai, és igual. No, la meva és mitja, però bueno, em quadra més la gran, no? Perquè jo no sóc introvertida.
2: En fi, aquest article diu que la inclinació també importa. Si puja... No, per favor, no me'l penseu. Ernest, ho dic a tu. Si puja cap amunt...
0: El penis del Sergi Ferrer, que el té torcido. Digues, perdona.
2: Si puja cap amunt, vol dir ambició. La meva puja cap amunt.
0: La teva puja amunt, ets ambiciosa.
2: Però, la signatura, vale. I en canvi, si baixa, això pot indicar cansament, resignació o apatia, i si queda recte, equilibri emocional.
0: La Mar i jo anem amunt. Tu cap on vas?
2: Sí. Jo cap amunt.
0: Cap amunt,
2: sempre
0: també.
2: Sempre
0: cap amunt.
2: La cançó d'Oc és gràcies,
0: exacte. Sí, cap amunt.
2: Estàvem pensant el mateix. En fi, després tenim els típics gargots que molta gent fa la seva signatura. I segons la grafologia, si la signatura és neta i recta i no té molts gargots, sol associar-se amb persones pràctiques i ordenades. I en canvi, si té moltes curves, diuen que és més típica de gent afectuosa i emocional.
0: Molt bé, doncs jo seria d'aquest segon grup.
1: Semblant.
2: Sí, bueno, i per acabar, atenció amb aquella gent que fa una ratlla a la seva signatura. El típic que ratlla és el...
0: Jo ho faig una mica,
2: com a que tatxes el teu nom.
0: Sí, doncs, a vegades sí.
2: Segons aquesta disciplina, això podria indicar inseguretat,
1: oh!
2: atenció, sentiments de culpa, oh! angoixa emocional o fins i tot ganes de reinventar-se i començar de zero. Què ens vols dir, Ernest?
0: Que són tot collonades, però que sempre hi és informació que pot servir, no? Que pot servir, ja està.
1: Ràdio de servei.
2: Sí, mai te'n vas a dormir sense haver après alguna cosa.
0: Correcte.
2: Per això estem aquí.
0: Aquesta secció de ràdio que has fet avui funciona més a la tele, ja que estàs fent pràctiques.
2: Clar.
0: Perquè ens hem hagut d'imaginar tots
1: però
0: molt les
1: què
0: coses.
1: Diré?
2: Clar, però està bé, perquè sí. així fomentem la imaginació, també està bé.
1: I a més, saps què et diré? Que si la gent vol veure la firma de l'Ernest Codina, perquè ja em parla que es compri el llibre, clar, sí. que es compri el llibre de manera
0: Calla,
1: firma.
0: Que l'altre no, dia, que... l'altre dia em va petar el cap perquè estava punxant a Tortosa
1: sí.
0: i se'm va presentar gent amb el llibre del Matina Codina allà al bolo.
1: Fort,
0: després de fotre'm dos whiskies...
1: És que tenim no sé. Els millors ullets de Catalunya.
0: I tant que sí.
1: I punto.
0: Escolta'm, Marina Castellví, gràcies per la teva secció de cada matí.
1: Com sempre, fantàstica.
0: Guapa!

0: tu.
1: No et conformis només en sortir del llit. Llevar-se pot ser el millor moment del dia si ens sintonitzes.
2: A l'ataque! Tengo que dar el extra.
1: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
3: RAC 105 Barcelona.
4: Molins ve de gust, torna amb l'onzena mostra gastronòmica de Molins de Rei.
3: El cap de setmana del 8, 9 i 10 de maig, vine a la plaça de la Llibertat i gaudeix de tapes i platets i de música en viu.
4: Vine a descobrir tota l'oferta gastronòmica de Molins de Rei.
3: Més info a Molins ve de gust i molinsderei.cat/turisme.
5: Vine a fer el vermut amb música en directe i amb molt bon rotllo.
6: Fira del Vermut en Sul, amb més de 15 vermuts, tallers, tastos, cerveses i molta gastronomia.
5: Del 8 al 10 de maig al Port Olímpic de Barcelona. Organitza Evident Events.
6: Entrades a vermutensul.com. Aforament limitat.
7: Torna la Fira Anual del Vehicle d'Ocasió a Mundiauto en la desena edició del 6 al 10 de maig. Vehicles d'ocasió seminous o quilòmetre zero de totes les gammes i marques. Mundiauto. Mundiauto, Fira Anual del Vehicle d'Ocasió del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Entrada gratuïta. Mundiauto.com.
8: Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
9: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: Estar a casa i mirar cotxes per internet està molt bé, però el millor és agafar les claus, agafar el cotxe i anar a Mundiauto per veure, tocar i provar el teu nou vehicle. Mundiauto.
7: Torna a la Fira Anual del Vehicle d'Ocasió a Mundiauto en la desena edició del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
12: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys, més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va enairar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
3: RAC 105,
13: la teva música.
14: ¿Qué fruta se extrae el cava?
15: Hombre, el cava...
14: Tienes que pisar.
15: De la cereza.
14: ¿Pero cómo van a extraer el cava de la cereza?
15: Del melocotón, ¿no? De la uva.
14: Joder.
16: Joves, no fumo porros.
15: Molt bé.
1: Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105.
0: Encara no saps per què ens escoltes cada dia,
1: però ens encanta que ho facis.

0: una de les millors veus de la història de la música pop britànica. Aquí la tenim, l'Amy Winehouse amb Rehab. Sembla que la rehabilitació no va arribar a temps, eh? I ens va deixar l'Amy Winehouse.
1: Si no us importa, m'agradaria fer un minut de silenci per la bona de l'Amy, que ens ha fet gaudir moltíssim de la música.
2: Ja fa dies, eh?
0: Fa 15 anys que va morir, Lluís, sí, l'Amy no Winehouse. No? Vull dir, no cal anar fent minuts de silenci.
2: Tu t'assabentes ara, Lluís?
1: No, ja ho sabia, però vull dir, jo crec que sempre és un bon moment, un bon homenatge, sí, doncs, ja que posem i gaudim tots i ballem de la seva música, doncs fer-li també aquest petit...
0: Cada quan s'ha de fer un minut de silenci per una persona que ha mort?
1: Depèn del temps que tinguis. Jo,
3: però tu què t'aporta? Què t'aporta fer aquests
1: minuts? El respecte.
2: Quina cançó destaques de l'Amy?
1: Love, love, love.
4: No existeix.
5: Ni se la sap.
0: Deixem el minut de silenci per després de la crítica que fa diàriament el Toni Clapés, del programa. Endavant.
1: Mira, avui hi ha hagut diverses coses que m'han agradat. Heu fet millor programa que ahir.
0: Perdona, ahir vam treure un 0.5.
2: Sí.
1: Un 0.5, exacte.
2: Ni a la ESO, col·lega.
1: Bé, i una de les coses que no falla mai i que avui ha estat especialment divertida gràcies al recopilatori del Xavi Cazorla han estat aquestes pífies, que errors que comenteu...
2: Sí, a veure si em sortiràs tu les pífies ara.
3: Ai,
1: errors que cometeu, que escoltats en bateria un rere l'altre, fan gràcia.
6: Tic-tac.
1: No, yo decía TikTok.
0: Sí, donde dije Diego, digo, ¿no?
2: No, al revés.
7: I dissabte juguen Espanyol, que em poso nerviós.
8: L'Espanyol porta ja com 16 partits.
0: 17 partits amb el d'ahir.
8: Amb el d'ahir, 17, perfecte.
3: I diguéssim, aquest museu es troba a Suïssa.
2: Què?
3: A Suïssa.
0: Ja deixa aquest paper, aquest rol, que el va fer triomfar per primera vegada, Operació Triunfo, el 2001.
3: Sí.
1: Exactament. Tothom feia 40 shares d'audiència.
2: Què?
0: Hola, Aran. Mira, em dic Ernest Codina, no sé si et sona el meu nom, però presento un programa recent que es diu Matina Codina.
9: Ah.
0: Sí,
9: No l'escolto.
1: Ha estat brillant, aquest trenet.
0: M'agrada molt el sí, abans que digui no.
2: Sí,
0: et sono,
2: Sí, però escalfant-te una mica.
0: No, m'agrada molt.
2: Sé qui ets, però no m'agrada.
0: Aquest bany d'humilitat, aquest posar lloc als presentadors, està sempre molt bé, també.
1: En fi,
0: això ha estat el millor.
1: El millor.
0: Sí, les cagades, allò que fem aquell any. Sí, això que hem escoltat. I el pitjor?
1: Mira, el pitjor del programa ha estat el maleducat del Sergi.
2: Ja està. Toma! Quan ha dit maleducat, sabia que m'ho anava.
3: Tothom sabia.
1: Falten novament a certs sectors de l'audiència.
3: Sí, totalment, Toni.
1: No sé si saps que tu, quan emets des de la ràdio...
0: Avui està una mica irascible.
2: Quin mal gust que té. Però això que expliqui el per què, un moment.
1: No, perquè quan s'emet alguna cosa des de la ràdio, has d'entendre que no tothom ha de pensar igual que tu. I, bueno, els primers, els fans de Luis Enrique, que els hi has faltat.
3: Total.
1: Que dius que no ens n'hem d'alegrar, i jo m'incloc, perquè sóc fan del Lucho.
3: Jo igual.
1: De que l'entrenador, bueno, arribi a la final de la Champions. Clar. Ja em diràs tu qui t'ha fet el Luis Enrique.
10: Què t'ha hecho? A ver.
2: Puc preguntar una cosa als companys que voleu que guanyi el PSG? Sí. És molt ràpid, Ernest.
0: Sí.
2: Si el Luis Enrique ara de sobte entrenés al Madrid i el Madrid arribés a la final de la Champions, Hola. Voldríeu que guanyés la final de la Champions?
0: Me n'alegraria per ell.
2: Per la persona. Celebraries els gols del Madrid.
0: Si les persones no representen fins a les últimes conseqüències les institucions que...
2: Però celebraries el gol del Madrid.
0: No, és que jo celebro que Luis Enrique estigui a la final i vull que la guanyi.
2: Però estic parlant del meu escenari inventat.
10: És que això no va passar.
1: Ara aixeco jo la mà.
0: Estàs manipulant.
1: Això no passarà.
10: No passarà
1: perquè Luis Enrique no entrenarà.
2: No emprenyeu tots a l'hora que us ho passeu pipa quan el Clapés diu que sóc l'últim.
10: Tienes el pene torcido.
1: Això també.
10: Va venir a mi un tio con el pene torcido a decirme lo que yo puedo o no puedo hacer.
2: Exacte. Toni, també t'ha arribat a tu.
1: I tant que m'ha arribat.
3: Ah, sí?
0: Bueno, i no només t'ha arribat, sinó que ho has notat, perquè a vegades pixant de costat...
1: Ah, exacte. A mi m'ha esquitxat alguna gota en l'orinari del costat.
10: El pipi en un lavabo que no li toca al Toni a vegades.
2: És veritat, també. Però
10: això no deia-ho.
1: Bueno, i per si això fos poc, abandonem el tema de Luis Enrique, per si això fos poc, també has hagut d'insultar a la població de Viladecans.
2: Pobre gent.
1: Deixant entreveure que és molt lletja.
3: Tio, Sergi.
0: Diu que viviu cadascuna una punta diferent de Catalunya, que ja t'avanço que és el secret per durar molts anys.
11: Pues sí, ella viu a Tarragona, bueno, a la Canonja.
0: Sí.
11: I jo visc a la Cerdanya.
0: Ullo! Home, si decidiu anar a viure junts, ho teniu complicat perquè tots dos destins m'agraden molt, eh?
7: Clar, clar, què fareu?
11: De moment no ho sabem. De moment tenim aquesta fórmula a distància.
7: Heu de buscar una cosa neutral, tipus Viladecans.
0: Sí.
7: Igual de maig.
4: Què passa? Tens alguna cosa en contra de...
7: Doncs mira, ho diré, Viladecans és lletja de collons i no passa res. I viu gent magnífica.
3: Mira, i segueix, eh?
7: Però Viladecans, tenint l'opció de créixer cap al mar, van decidir anar cap a l'interior i allò és una cosa molt mal feta.
0: Crec que no hi he estat mai a Viladecans.
7: No, ni, no hi vagis, que no t'hi perdràs res allà.
1: Escolta, Xatú...
7: La gent de Viladecans, perdona, també ho sap, que és lletja.
1: Perdona, no estic d'acord. Escolta, hi haurà gent de Viladecans que sentirà Viladecans com un indret bonic i maco amb un fotimer de història.
0: Total. Si ens està escoltant algú de Viladecans i s'ha sentit ofès pel comentari de Sergi Ferrer, 608-7174, ho tenim al mòbil del programa?
3: I tant que el tenim, va, a veure què diu en Sergi.
0: Si en l'últim minut arriba algun comentari...
6: 608-7174!
7: Si és un insult, trobarem temps.
0: Algú de Viladecans.
12: Yo había pasado mucho por allí, porque se conoce que por esa autovía sigue recto y pasaba por delante del Riviera.
4: Sí, señor.
12: Que era una whiskería que habíamos ido alguna vez con el Luis. ¿Verdad, Luis? ¿Te acuerdas que fuimos ido una vez, fuéramos ido?
4: I tant que me'n recordo.
7: A mi amb el tema del pito torcido no sé si m'haguessin deixat entrar.
4: Escolta, ens donaven una tovallola i un sabonet.
0: Toni.
3: Ah, mira, una diu totalment d'acord amb el Sergi.
7: Toma!
3: Hi ha un que no para de trucar.
7: Bueno, agafa, passa-me.
3: Bueno, aviam, espera,
0: posa l'altaveu, posa l'altaveu.
13: Bon dia.
0: Hola.
3: Què et passa? Hola, bon dia.
13: Bon dia.
3: Sí, què?
13: Mira, de Cans és lleig, però almenys té casc antic. Castelldefels és una xufa, i jo visc a Castelldefels.
1: Ara, Xato.
13: Jo ja... Mira, de Cans té casc antic, té poble, té barri antic. Castelldefels no té una merda d'antic.
7: Però que a mi Viladecans em sembli lleig no vol dir que defensi Castelldefels. Castelldefels també em sembla una merda, l'únic és que tenim mar.
1: Molt bé, tu també, faltant també a Castelldefels. Xato, ets tonto.
3: Bueno, va.
1: Aquest nano tonto.
7: Tu...
1: Igual.
0: Va, prou, ja està.
7: No parlis pel mòbil mentre condueixes. Que sé que t'he vist un camió a la foto de perfil. Tu a mirar la carretera. Estem en directe, t'he de penjar. Una abraçada, fites pel programa, compra el llibre.
12: Ha dit casc antic com si la cançó és una vila grecorromana.
3: Home, és que ha trucat tres vegades.
7: Toni. Casc antic perquè està brut. I...
1: Bueno, veig que tot el que us dic és la
0: repartible. No.
3: Sisplau. Estan arribant molts missatges.
7: Ostres, sí, estan arribant molts. I ells sempre, ara jo tinc un problema.
0: Quina nota ens poses, del 0 al 10? Ai.
1: Doncs mira, us anava a posar bastant bona nota per el programa d'avui, que m'ha agradat en molts aspectes, però sembla que la cosa s'ha complicat a última hora, de tal manera que la nota del Matina Codina d'avui és un 1.
0: Joder!
7: Hòstia! Mira, un diu, Viladecans és molt lletja i fa pudor de xocolata. Això és veritat, que hi ha una fàbrica. Sergi, tenim la platja lluny perquè no volem ser com la resta, com Gavà i Castelldefels massificat a l'estiu.
0: Molt bé. Sí, ho han triat ells.
7: I hi ha una que diu, jo he viscut 5 anys a Viladecans i és una porqueria.
12: Joder!
7: Ni un missatge a favor d'aquesta ciutat horrible.
0: Bé, senyors i senyors, fins aquí és el que ha donat de sí aquesta edició número 1047 del Matina Codina, que per fer-ho tan malament, Toni, doncs trobo que ens estan donant prou marge.
4: Aguantant bastant.
0: Sí. Toquem el 2 demà, divendres!
3: Ja!
0: I tornarem a partir de les 6 del matí amb tot aquest equipasso. Alan Lillo, moltes gràcies.
7: A vosaltres.
0: Sergi Ferrer, moltíssimes gràcies. A tu, Ernest. Mar Puga, gràcies.
3: A tu, carinyo.
0: També, Xavi Garzola, moltíssimes gràcies. Adéu! Avui has generat el millor moment del programa, segons Toni Clapés. I també gràcies a la Mònica Usart, a l'Albert Pedrol, al Xavi Pardo, a la Marina Castellví, que és la nostra estudiant en pràctiques, i també a l'Arnau Molet, que de seguida pren el relleu aquí a l'antena de RAC 105 amb la teva música fins a les 2. Jo sóc Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa. Demà hi tornarem. Sigueu feliços. Adéu-siau, bon dia i bona hora.
14: Matina Codina. Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
15: Valorado.
14: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
15: 100% asegurado.
14: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
16: Formigues, pesadesa, inflor.
6: Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb varius. Trombocit de Laboratoris Lácer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb varius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
16: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
17: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva compañía de confianza más fuerte que mai.
18: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
19: El 12 de maig brindarem pels triomfadors dels Premis RAC 105 amb vida nominació d'origen Catalunya.
20: I celebrarem el millor de l'any al Teatre Victòria de Barcelona.
19: La denominació d'origen Catalunya col·labora amb els Premis RAC 105.
20: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. El vi es consumeix amb moderació.
21: I tu que deies que això de cuinar no era per a tu? I mira't ara, preparant una paella gegant per a tota la família. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
22: Uf, quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
23: Quan vulgui.
22: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
23: Tot el temps que vulgui.
22: I totes les bombolles que vulgui?
23: Totes les bombolles que vulgui.
22: I tot el relax que vulgui?
23: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
24: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 76 milions d'euros. Milionari forever.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. Potser el tens més a prop del que et penses.
1: A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu...
0: I aquest any el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari. Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
1: Bon menjar, activitats i moments inoblidables. Això no és només un festival, és una vida magnífica.
0: Entrades a magnificfest.com.

0: Jo encara tinc el dubte sobre si aquesta cançó parla de Plex o no parla del Plex. Creus que va existir aquesta conversa? Que li va dir, ei, això no és tan fàcil, eh? Demà tothom parlarà del que està a punt de passar.
1: Amb Arnau Mulet.
0: Doncs podria molt ben ser que hagués succeït i que l'Aitana hagués decidit plasmar-ho en aquesta cançó que es diu Superestrella i que l'ha mantingut a la fama internacional. De fet, està a punt d'arrencar la seva gira que la portarà per mig món, també Barcelona i Madrid, eh?

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Ja som 11 milions els socis del club.
3: Només el 7 de maig a Carrefour. Continua la festa amb el 15% de descompte en alimentació en un cupó que et dona per molt.
4: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
5: Ell pot. I tu també pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys, més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
8: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
9: El 12 de maig brindarem pels triomfadors dels Premis RAC 105 amb vi denominació d'origen Catalunya.
10: Una nit per celebrar el millor de l'any, vibrar amb les actuacions dels artistes del moment i maridar-ho tot amb vins amb distintiu denominació d'origen Catalunya. Una garantia de qualitat, com els protagonistes dels Premis RAC 105.
9: Segueix la gala RAC 105 i viu la gran festa de la música catalana.

0: Camins, somnis i promeses. Així l'han titulat aquesta nova versió d'un clàssic de la música en català que, escolta'm, encara ens posa els pèls de punta. L'original, però és que aquesta, jo crec que encara més, eh? Que bé que els hi ha quedat. Amb Su i Mon DJ. Ui.
1: Rec 105. La teva música.
0: Ai, que no sonava això. En fi, va, que ve a 11:45. Continuem acompanyant-te naturals i directes amb cançons com aquesta de Milky Chance.

Ai, sí, que bé que canta, el Max Navarro. Després de sortir d'Operación en Triunfo, ens ha presentat ja dues cançons. Aquesta és la segona, es diu Inigualable. I, per cert, deixa'm dir-te que el tindrem actuant als Premis RAC 105, que tindrem el proper dimarts, dia 12 de maig, al Teatre Victòria de Barcelona, i és que no estarà sol. També hi haurà ni més ni menys que Nil Moliner, Joan Dausà, Mama Duixa, Maria Jaume, Siderland, Banda Neon, Naina... Això serà un espectacle brutal. Les entrades ja estan exaurides, però no us perdeu la gala dels Premis RAC 105 perquè la podreu veure a la xarxa Més, la plataforma de televisions locals. El 12 de maig tornen els Premis RAC 105 amb el patrocini de Santander Es Music, Deo Catalunya, Frit Ràbic, Lídia Diagonal, Som Connexió i Veolia, amb la col·laboració d'Estrella Damm i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. No t'ho perdis, eh? Perquè serà brutal. RAC 105. La teva música.

0: REC 105 Barcelona.
1: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
2: Vine a fer el vermut amb música en directe i amb molt bon rotllo.
3: Fira del Vermut en Sul, amb més de 15 vermuts, tallers, tastos, cerveses i molta gastronomia.
2: Del 8 al 10 de maig al Port Olímpic de Barcelona. Organitza Evident Events.
3: Entrades a vermutensul.com. Aforament limitat.
4: Tres jubilades, un pla, zero límits.
5: Arriba a Barcelona Pensionistes, la comèdia de la temporada protagonitzada per Irma Soriano, Rosa Benito i Loreto Valverde.
6: Arriba al Teatre Apolo. 23.000 espectadors han exhaurit les entrades en la seva primera temporada.
5: Tres úniques setmanes, del 20 de maig al 7 de juny. Un cant a la vida.
6: Entrades a la venda a gruposmedia.com.
7: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
8: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
9: Ei, tu! Si sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
10: Ja sabem que la música de REC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
11: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
12: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
10: Menys Shazam... i més REC 105.

0: És Jack Jones amb Rey, que amb aquesta cançó es donava a conèixer el món sencer. Ara és una estrella internacional, però amb ella, amb ell, vaja, ens arribeu a les nostres vides. You Don't Know Me. Va, si us voleu sentir segurs de veritat, però segurs literalment, la solució és Línia Directa. Tenen una assegurança perquè, per tot el que m'importa, el cotxe, assegura't la moto, assegurada, el Toby i el Max, assegurats també, sí. I el més important, també tenen assegurança de salut. A més, si t'hi canvies, et milloren el preu de la teva assegurança directament. Truca'ls, va, 917-700-700 o lineadirecta.com.
1: RAC 105. Això que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol

0: Epa, quin talent que gasta, eh? Àlex Warren, amb aquesta cançó que es diu Fever Dream. Jo m'imagino que és alguna cosa com que quan tens molta febre, saps allò que estàs ja pràcticament al·lucinant? Doncs jo, el Fever Dream, crec que vol dir això.
1: Rec 105. La teva música.
0: Tampoc és que parli jo molt anglès, eh? El català el domino més. I sé que no es diu pistatxo, es diu fastidio.

0: La teva música.
1: RAC 105. En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
2: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
3: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
5: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
4: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
5: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
4: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
6: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
7: Uf, quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
8: Quan vulgui.
7: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
8: Tot el temps que vulgui.
7: I totes les bombolles que vulgui?
8: Totes les bombolles que vulgui.
7: I tot el relax que vulgui?
8: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
9: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 76 milions d'euros. Milionari forever.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Connectar bé és molt important. I això els Premis RAC 105 ho tenim claríssim.
12: I també els usuaris de Som Connexió, que gaudeixen d'una de les millors cobertures del mercat i que els connecta d'una manera ètica, transparent i amb un impacte positiu.
11: El dimarts 12 de maig viu els Premis RAC 105 amb Som Connexió. Telefonia conscient.
1: RAC 105.

Déu-n'hi-do, Bibi Rexha, recuperant aquest clàssic de Fightless. L'original es deia Insomnia, i aquí ha decidit doncs, fer aquest remix, aquesta versió una mica especial i una mica doncs, canyera, no? La veritat és que ens encaixa per començar aquesta nova hora. Es diu New Religion.

aquí estem, eh? Acompanyant-te, com sempre, amb la bona música i el bon ritme d'aquesta santíssima casa. De seguida passarà per aquí Damiano, David o Joe. Però abans... Segur que aquesta la recordes. Tot un gentleman que de tant en tant es deixa caure per aquí. És Robbie Williams i això es diu Candy. Candy.

0: Ja és aquí la primavera.
1: La millor època de...
2: Salut!
1: RAC 105. La teva música.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: Ja és aquí el moment que estaves esperant. La venda privada de la Roca Village. Del 7 al 25 de maig, gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques com Calvin Klein, Michael Kors i New Balance per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
4: Securitas Direct és ara Verisure. Com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a la

0: trobaràs tots els electrodomèstics i les millors tecnologies. I amb atenció i assessorament personalitzat, servei a domicili i també instal·lació i muntatge.
1: Dimarts, 12 de maig, gaudeix dels premis RAC 105 amb Milar, botigues d'electrodomèstics. Sempre a prop teu.

Tenim Aitana amb aquesta cançó juganera, divertida, simpàtica. Es diu En el cotxe. I és d'aquelles que ens apuja els ànims, eh? A veure, perdoneu que us interrompi, però és que això us interessa força, ja veuràs. I és que ara amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, però molt bé, poses casa teva en mode fàcil, fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Però no és tan sols això, eh? A més, també pots estalviar perquè si t'hi canvies et milloren el preu de la teva assegurança actual directament. Truca'ls, va. 917-700-700 o liniadirecta.com. I ara, Joan Dausà.

0: Doncs l'any 2015 va fer molt mal aquesta cançó de DNC. De fet, aquell estiu en van fer un far, que a més té un títol peculiar, títol diferent, títol especial, fruit d'un error de traducció. Sí, perquè es veu que s'havia de dir una cosa com Sex on the Beach, però algú va decidir que es diria Cake by the Ocean. Com menjar un pastís a l'oceà, no? Una cosa rara, raríssima.
1: Rec 105. La teva música.
0: Va, dos quarts d'una. Guillem Bautista, no està mal.

0: REC 105 Barcelona.
1: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va enairar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
2: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
3: Matina Codina Best Moments.
4: Totes les frases típiques de mare i les ha ficat dins una cançó que ha fet amb intel·ligència artificial.
5: Ponte la jaqueta que hace frío, deja el móvil que te vas a quedar tonto. Recoge tu cuarto que parece una leonera y no me contestes con ese tono.

0: És que, déu-n'hi-do, quins tres que s'han ajuntat, eh? Per un costat tenim Afrojack, un tio que fa música contundent, música electrònica, i per l'altre tenim David Guetta i Sia, que ja són dos habituals, col·laboren de manera assídua. De fet, tenen alguns grans clàssics que s'han convertit doncs, en grans himnes, ja com el Titanium, per exemple. Doncs bé, aquesta barreja ha donat aquest fruit que es diu Awake Tonight. I que bé que sona.
1: Rec 105.
2: La teva música.
0: Camí de 3 quarts d'una i aquesta és Dua Lipa. Anem a proposar-te aquesta cançó que ja té uns quants anys, eh? Però escolta'm, encara ens ve de gust. Es diu Break My Heart. A Rec 105.

donar-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

0: perla i diu que ningú se'n fia. És la Rosalía, que a més sembla que parla de diferents persones, no només d'una persona en concret en aquesta cançó.
1: La teva música.
0: Va, anem d'una extrema a l'altra, perquè jo crec que Rosalía parla d'una ruptura i ells parlen...

0: La teva música.
1: RAC 105. El Club Ca Bravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 9 de maig amb un 30% de descompte en tota la carnisseria i xarcuteria. Acumulat a la teva targeta Club Ca Bravo amb una compra mínima de 20 euros. Vols estalviar amb mi? Ca Bravo. Més informació a capravo.com.
2: Cómo hemos cambiado.
3: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
4: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va enairar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
5: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
6: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
5: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
6: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
5: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
7: Aquí, la princesa Xerazat, de les Mil i Una Nits.
8: Ara t'explicaré una història.
7: I aquí sentim la Sara.
9: 120.000 euros. Deixa't d'històries. Que avui la Sara surt.
7: Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca a les Mil i Una Nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Aquest és el so dels millors directes. Un so amb ritme de Top Corn de Fritz Ravik.
11: Perquè quan hi ha música, hi ha emoció. I quan hi ha emoció, hi ha Top Corn. Crispetes de colors, dolces, salades o fins i tot dolces i salades alhora.
10: Dimarts 12 de maig al Teatre Victòria gaudeix de les millors actuacions en directe dels premis RAC 105 i deixa't sorprendre amb les Top Corn de Fritz Ravik.
1: RAC 105.

0: És pràcticament inevitable no cantar ni que sigui una mica amb aquesta cançó de Bruno Mars, eh? Quin flow, quin ritme, quina energia, quin bon rotllo que transmet. El rei del pop, sí, així de clar. El rei del pop. Amb totes les lletres, títol guanyadíssim. La cançó és I Just Might. I forma part del seu darrer treball.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet, a RAC 105.
0: I amb ell que arrenquem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos un dia més. Estem aquí a RAC 105. Doncs amb la teva música, ja ho saps, tu posa't còmode perquè ets a casa. Nosaltres fem la resta. Escalfant a la banda Siderland o Clean Bandit, però abans, Lady Gaga, de Dead Dance.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Sou molt bona gent.
3: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
1: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia.
4: Ja som 11 milions els socis del...
5: Només el 7 de maig a Carrefour. Continua la festa amb el 15% de descompte en alimentació en un cupó que et dona per molt.
6: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
7: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història

millor gent del planeta. Aquest és Mamadusha, i és amic dels seus amics, el tio, perquè els ha dedicat aquesta cançó que sona la mar de bé i que els hi diu coses molt boniques. I és que els amics, de veritat, es poden comptar amb els dits d'una mà, eh? Sí. Ai. Ara, que no sonaven aquests. A veure, fem una breu pausa per recordar-te que l'assegurança de moto de Línia Directa és una de les més ben valorades a tot l'estat, vaja, que és el podi de les assegurances, i això no s'oblida fàcilment. Truca als va 917-700-700 o entra a liniadirecta.com. 917-700-700 o liniadirecta.com. Va, que ara sí que pots conduir tranquil. I amb grans èxits, els que et proposem aquí a RAC 105. Aquesta és la cançó insígnia de Capital Cities. I a mi, què vols que et digui? Encara dia d'avui em transmet molt. Em fa posar els pèls de punta, això. Es diu Save.

0: arriba el bon temps
1: sense que encara estigui tot ple de mosques.
2: Rec 105, la teva música
0: i la de la primavera.

Tame Impala van fer aquesta cançó ja fa uns quants anys i en aquesta ocasió han dit, va, anem a fer un remix, aquí podem trucar per fer-la, i van trucar a Jenny de Blackpink, que posa també la seva veu i el seu carisma i tot el que sap fer en aquesta cançó que es diu Dràcula. Sonant per tot arreu, això, eh? Va, dos quarts passats de dues del migdia. Continuem avançant des de RAC 105 i ho fem ara mateix amb una de les veus més icòniques del panorama internacional. Ell és el pèl roig a referència, sempre amb el permís de l'Albert Pedrol, evidentment. Ed Sheeran, això es diu Shivers.

0: REC 105 Barcelona.
1: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
2: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: Matina Codina Best Moment.
4: Com sabeu, la ultradreta no para de pujar cada dia més i són molts els que han dit ja que votaran a partits ultra.
5: Que maravilla.
4: Són gent que a més té claríssim el programa electoral del partit al que voten. Perquè el votant d'ultradreta està molt informat.
6: ¿Cómo definiría usted la Agenda 2030?
7: Lo que nos hace falta en este país.
6: Pero Vox se muestra en contra de ella.
7: ¿Perdona?
6: Vox se muestra en contra de la Agenda 2030.
7: Ah, bueno, evidentemente, y yo también.
4: I així es resumeix el nivell intel·lectual de la gent que acostuma a votar aquest partit.
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de RAC 105 i a Spotify.
8: Es el universo entero reflejado en unos ojos. Bienvenidos a First Date, donde hay amor, incluso el silencio suena hermoso.
4: ¿Qué?
0: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
8: ¡Recogemos el dinero! Hay comodín de la llamada.
4: Estás barrejant concursos adelante. Des de fa dues setmanes.
8: Marcamos la B, donde el amor es la única locura que vuelve sabios a los corazones.
9: És molt pesat, aquest senyor.
10: Matina Codina Best Moments. Perquè ens escoltis al teu aire i sense interrupcions.
0: RAC 105. Escoltes tots els èxits de la música.

0: veure per internet, a TikTok, a Instagram, a totes les xarxes, on es veia doncs, un noi ballant aquesta cançó, sortint del cotxe i donant absolutament tot. Riton i Nat Crawler, això es diu Friday.
1: Rec 105. La teva música.
0: Camí de 3:15. Dua Lipa va fer la banda sonora de la pel·lícula Barbie. I es diu Dance

0: Déu-n'hi-do, Bruno Mars, amb aquesta cançó que es diu Risky Doll, que forma part del seu darrer treball. I romàntic, sí que està romàntic el tio. Mira, ens hem posat aquí una mica tontos. Oh. Ai, sí. Va, que em sembla que jo em vaig acomiadant. Salutacions a l'Arnau Mulet, de seguida al Buscarons, amb més música, amb la teva música, de fet. Però abans, un artista que passarà pels Premis RAC 105.
1: RAC 105. La teva música.
0: Arriba directament des del País Valencià, en aquest cas acompanyat de Figaflaues. És la

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
3: Valorado.
2: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
3: 100% asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
5: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
6: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
7: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
8: Aquest és el so dels millors directes. Un so amb ritme de Top Corn de Fritz Ravik.
9: Perquè quan hi ha música, hi ha emoció. I quan hi ha emoció, hi ha Top Corn. Crispetes de colors, dolces, salades o fins i tot dolces i salades alhora.
8: Dimarts 12 de maig al Teatre Victòria gaudeix de les millors actuacions en directe dels premis RAC 105 i deixa't sorprendre amb les Top Corn de Fritz Ravik.
1: RAC 105.

0: Zoo. Aquesta és la aportació de Shakira, un dels últims grans èxits de la factoria Disney, Zootropolis 2. Ja ens col·loquem a les 2:04 d'aquest dijous. Què tal? La teva
1: música amb Albert Buscarons.
0: Hola, et parla l'Albert Buscarons. Aquí estem un dia més en directe des de la ràdio, des de RAC 105, donant-ho tot. Aquesta és la teva música. Així que dinar plegats a ritme de números 1, com el que arriba de seguida, és el de Queixa, que es diu TikTok. Amb ella comencem. RAC 105. Benvinguts i bona tarda. Wake up.

0: Dionís, RAC 105.
1: El 12 de maig al Teatre Victòria,
0: amb l'actuació de Banda Neon.
2: Ella no és guapa, t'ho juro que és guapíssima.
1: Premis RAC 105.

0: REC 105 Barcelona.
1: Tens esperit viatger i ganes d'aventura?
2: Vine a la Meeting Camper Yati del 22 al 24 de maig a Fancaventura, Girona.
1: La Fira Overland més gran del sud d'Europa, on podràs descobrir vehicles camper 4x4.
2: Accessoris, xerrades de viatges inspiradors, tallers...
1: Zona de food trucks i acampada en plena natura.
2: Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor. Meetingcamper.com.
3: Vine a fer el vermut amb música en directe i amb molt bon rotllo.
4: Fira del Vermut en Sul, amb més de 15 vermuts, tallers, tastos, cerveses i molta gastronomia.
3: Del 8 al 10 de maig al Port Olímpic de Barcelona. Organitza Evident Events.
4: Entrades a vermutensul.com. Aforament limitat.
5: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
6: Ei, tu! Si tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
7: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
8: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
9: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
7: Menys Shazam i més RAC 105.
10: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
11: ¡Valorado!
10: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
11: ¡En España!
10: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: ¿Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
13: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com.

25 anys cantant aquesta cançó i ara Mon DJ li ha donat nova vida amb la veu de la Su, aquests camins, somnis i promeses. Sopa de Cabra, que no paren de bufar espelmes per molts motius, també en fan 40 com a banda. Aquí seguim, quarta tarda de la setmana. Ara amb I Don't Wanna Wait, aquesta també és una versió, en aquest cas original, d'Ozone, ara amb David Guetta.

aquí la tens, Rosalía, que tanca la seva primera etapa del Lux Tour, ara un mes a descans. Ha estat a Londres un parell de nits i rebentant-ho, com sempre, amb crítiques boníssimes, també. I després del Reliquia, és moment del Beagles Don't Cry.

0: Premis RAC 105.
1: El 12 de maig al Teatre Victòria.
0: Amb l'actuació de Nil Moliner.
1: Premis RAC 105.

Aviam, paciència, perquè queden 13 mesos, però Karol G arriba a Barcelona. Hem d'esperar una mica. 3 i 4 de juny del 2027. Encara alguna entrada a la venda a través de Ticketmaster i punts habituals. Seran dues cites a l'Estadi Olímpic amb les seves noves cançons, esperem. I grans èxits, com aquest Si antes te hubiera conocido. Seguim avançant, ara amb Olivia Jean.

Ahir va fer 38 anys, una de les veus més poderoses del pop internacional. L'única cosa que no ens agrada d'Adele és la calma amb la que es pren els seus projectes, perquè acostumen a passar 5 anys entre disc i disc, així que ja podem seure i esperar, eh? Estarem amb els seus èxits de moment, com aquest Set Fire to the Rain. Tot al contrari que la nostra propera convidada, ella no para. Sempre és una màquina de crear, fins i tot hi ha rumors que arriba amb cançó de pel·lícula aviat. De Toy Story 4. Veurem què hi ha de veritat en això, Toy Story 5, manera xatuna. Cert. Taylor Swift, aquesta és The Fate of Ophelia.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
3: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a líniadirecta.com.
4: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va enairar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
5: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
6: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
7: Connectar bé és molt important. I això els Premis RAC 105 ho tenim claríssim.
8: I també els usuaris de Som Connexió, que gaudeixen d'una de les millors cobertures del mercat i que els connecta d'una manera ètica, transparent i amb un impacte positiu.
7: El dimarts 12 de maig viu els Premis RAC 105 amb Som Connexió. Telefonia conscient.
1: RAC 105.

0: New Religion. Aquesta és la cançó de Bebe Rexha amb Faceless.
1: La teva música amb Albert Buscarón.
0: Ho has comprovat, una de les que més sona últimament aquí a la teva ràdio. RAC 105, a les 3 i 2 minuts del dijous 7 de maig. Què tal? Salutacions a l'Albert Buscarón. Això continua en marxa. Anem a recuperar una cançó que segurament ens va marcar tots. Jo, almenys a la ràdio, la vaig compartir unes quantes vegades, aquesta. Aviam si els primers acords et diuen alguna cosa. Potser coneixes una mica més la remescla que es va fer en format dance, la versió electrònica, però l'original també va tenir un recorregut força interessant. Star Sailor. Va recuperar aquests grans moments de la nostra joventut amb Fall to the Floor.

0: REC 105 Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
2: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
4: Ja som 100.000.
0: 100.000. Uneix-te a la comunitat REC 105.
5: Instagram,
0: TikTok,
5: Facebook,
0: X,
5: YouTube.
0: I la nostra web.
5: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat RAC 105.
0: I tu, què esperes?
5: Som a tot arreu.
0: 100.000.
6: I pujant.
0: Aquest és el so RAC 105.

0: No podràs canviar d'emissora. RAC 105.
1: 5, 6, 7, 8. Valorado.
2: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
1: en España.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
4: Vius pensant, i si... Doncs només has de dir dues lletres, N-O. No. I si m'acomiaden? Digues no. I si m'apugen el lloguer? Doncs no, no i no. No et conformis. Festa de Legalitas. Compta amb un servei d'advocat sempre que ho necessitis i defensa el que és teu. Truca al 900-100-609. I sí, també per autònoms i empreses.
5: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
6: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
7: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
8: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
9: Nil Moliner.
8: Joan Dausà.
9: Mamaduixa.
8: Maria Jaume.
9: Max Navarro.
8: Siderland.
9: Banda Neon.
8: I Naina.
10: La gala la podràs veure en directe a la teva televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
11: El 12 de maig.
12: I des del Teatre Victòria.
11: Viu la sisena edició dels Premis RAC 105.
13: Amb el patrocini de Santander Es Music.
14: D.O. Catalunya.
13: Frit Ràbic.
14: L'Illa Diagonal.
13: Som Connexió.
14: I Veòlia.
13: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
14: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

aquesta és Tate McRae, que anava enfilada com una de les noves estrelles del pop. Sentim que després de l'èxit d'aquest Greedy, la seva carrera de cop i volta ha estat una mica congelada. La seguirem de prop, eh? No està tot perdut, seguim creient en aquesta artista, però després d'aquesta n'esperem més i més. En el cas de Bob Sinclair, que no

Aquesta és una de les cançons de Daft Punk, una de les moltes que tenen d'èxit, però de les més cantadetes, perquè no són molt de cantar Daft Punk. Aquí Pharrell Williams hi posa la veu en el Get Lucky. Elegància pura quan són 3:45 de la tarda. I arriba Shakira, que ja saps que té la seva residència, però a més, jo diria que alguna cosa trama Shakira, eh? Ha canviat la seva fotografia de perfil a xarxes per un frame del videoclip del Waka Waka. Ens vols dir alguna cosa, Shakira? L'última cançó, de moment, és Algo Tu.

altre dels artistes que se suma a la festa dels Premis RAC 105 dimarts vinent al Teatre Victòria. En Max Navarro, al costat de Mamaduixa, de Siderland, de la Naina, de la Banda Neon, de la Maria Jaume, en Joan Dausà i en Nil Moliner. Imbatible cartell, el de la gala que farem dimarts vinent a partir de les 8 de la tarda, que podrà seguir en directe des de RAC 105, evidentment, i també des de la xarxa Més, en directe, i també la pots recuperar després en streaming. Tot això amb l'ajuda i el patrocini de Santander's Music, Deo Catalunya, Fleet Ravik, Lídia Diagonal, Som Connexió i Veolia, també amb la col·laboració d'Estrella Damm i el suport de la Generalitat de Catalunya. Tornen els Premis RAC 105 dimarts vinent a les 8 de la tarda des del Teatre Victòria.

0: Escoltes tots els èxits de la música. La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Please welcome Olivia Dean.
0: Aquest és el so RAC 105.

Aquesta és la cançó amb la que es van posar en òrbita la banda Magic. Why can't be so rude, diu. A només 6 per l'hora en punt, busquem les 4 de la tarda. Aquesta és la teva música, la de RAC 105, un dia més. Ara, fent parada a la carrera d'Alex Warren. Aquest tio va despuntar moltíssim fa un any amb Ordinary. Encara la recordes, oi? Doncs en tenim una més. I ja està funcionant igual de bé que aquesta primera. RAC 105. A veure, què et sembla tu el Fever Dream?

0: és la nova de Ginestar, aquesta es diu Perdre el cap. Una de les cançons del seu disc Gira tot igual però diferent, que són a les 4:03. Què tal? Com va el teu dijous?
1: La teva música.
2: Amb Albert Buscarons.
0: Hola, Albert Buscarons. Aquí seguim en directe des de la ràdio. Ara mateix connectem amb Benson Boone, que va fer, no les Amèriques, va fer el camí invers des d'Amèrica cap al món, triomfant arreu del planeta amb aquest Beautiful Things.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
4: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
5: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
0: La música és molt més que la lletra, els acords i el ritme.
6: La música són emocions, records i noves experiències. Viu-les el dimarts 12 de maig als Premis RAC 105 amb l'Illa Diagonal.
0: Perquè també a l'Illa Diagonal viuràs noves experiències amb nous espais exteriors, noves botigues i restaurants. Inspira't a l'Illa.
7: Premis RAC 105.
8: El 12 de maig, al Teatre Victòria,
7: amb l'actuació de Siderland.
9: I ara vull estar amb tu. Passar la vida amb tu.
8: Premis RAC 105.

0: Premis RAC 105.
1: El 12 de maig, al Teatre Victòria,
0: amb l'actuació de Joan Dausà.
2: I no saps com t'he trobat a faltar.
1: Premis RAC 105.
2: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert. Cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem. I em mires i et miro enmig de la gent. S'acosta el cantant.

també el tindràs als Premis RAC 105. Joan Bausà s'apunta a la gran festa de l'any per cantar-nos alguna de les propostes del seu nou disc Immortal. Serà aquesta? Serà una altra? Ah, ho sabràs si vens o ens escoltes. Ens escoltes a RAC 105 a partir de les 8 de la tarda de dimarts o ens mires a través de la xarxa més, potser més interessant i tot, no? En Dausà, també convidat al costat de Max Navarro, del Nil Moliner, de la banda Neon, de la Naina, de la Maria Jaume, i em deixo algú, però ja saps que hi són tots. Camina dos quarts, mans fredes, cor calent, però en aquest cas sembla al revés. Cold Heart.

0: REC 105 Barcelona.
1: Per trobar bona música.
2: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
3: Dice Locarti.
4: Mi penya del REC 105.
5: Hola, REC 105, aquí Rosalia.
6: Família de REC 105.
7: Som els Catarres.
8: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
9: Som els Tiets.
10: Sóc el Migui Núñez.
11: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
12: Hola, REC 105, sóc Alfred García.
13: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
14: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb REC 105, així que guardo especial carinyo.
15: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
16: No cal creuar mig món.
17: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
18: Un petó i una abraçada, família.
19: Un petonet de part de tots, sí.
1: Això és REC 105.
19: Un besinho.
1: A REC 105.
16: Merci, besito.
1: REC 105.
0: Sempre apostant per la música en català. REC 105.

Bona, aquesta de One Republic, Love Runs Out. Un altre dels grans números 1 de la banda de Ryan Tedder. Busquem ja 4:45 de la tarda. Estàs en bona companyia. Gràcies per fer-nos costat i fer família aquí a RAC 105. Ara amb teràpia de xoc. Els encenedors ja no es porten, així que llumeta de mòbil amunt. Arriba el gran himne sense tu. Esto.

volien un hit, però encara els hi queden quilòmetres fins a arribar al Titanium, que també va ser obra dels mateixos mestres creadors. Afrojack, Sia, David Guetta, aquesta és Awake Tonight. Doncs així, ben desperts, arribem a l'hora en punt. De seguida, el Ja Tardes, amb l'Enric Font, avui de nou, i et deixo amb una altra de les moltes artistes, si és que no parem de posar artistes, que venen a la festa dels Premis RAC 105 dimarts vinent a partir de les 8 de la tarda al Teatre Victòria. La Maria Jaume vindrà a fer-nos alguna de les seves noves cançons. RAC 105. Com podria ser aquesta, per exemple, que és la que titula el seu últim disc, Sant Domingo Forever.

0: Premis RACS en 5.
1: El 12 de maig, al Teatre Victòria.
0: Amb l'actuació de Maria Jaume.
1: Premis RACS en 5.

0: diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. Potser el tens més a prop del que et penses.
1: A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu...
0: I aquest any el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari. Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
1: Bon menjar, activitats i moments inoblidables. Això no és només un festival, és una vida magnífica.
0: Entrades a magnificfest.com.
2: Ep, tu, sí, ja tardes. Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
3: Aquí comença... Ja tardes, l'afterworld de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes. Oh, Dios, què és això que has dit?
4: És Juan es tonto.
5: Juan el loco.
6: Paloca tu, calma.
7: Què dius?
8: Dios mío, te dio duro.

0: Quina meravella. Sí. Jo, qui ho diria, això, eh? Oh, quina meravella. La proposta de Rosalía amb La Perla. Així hem volgut començar, doncs, nova oda... No, oda, eh? Oh, sí, és una oda, això. Yeah! Sí. Nova hora i nova edició d'aquest programa, el Getardes, home! Després de l'Albert Buscarons, el tio ja sí, ha tocat el 2. Quatre horetes, ja saps, bon rotllo, bona música, que no falti de res, escolta'm. Va, des d'aquí també enviem una salutació a la nostra estudiant en pràctiques, Helena Montañés, que avui... Ui, què ha passat? Ui, ui. Mira, ha sigut a anomenar-la, eh? I ja passen coses rares. Oh. Avui no ens acompanya, però des d'aquí doncs li enviem un fort... una forta salutació, que demà hi tornarà, eh? Evidentment, sí. Demà estarà per aquí. Qui va faltar ahir vaig ser jo, tu, escolta, eh?
1: Ai, mare!
0: Sí, sí. Però ja estem, aquí, al peu del canó. Que no falti de res. Bon programa ben farcit avui, bé, com cada tarda, en aquest... aquí la liem sempre, eh? Sempre, sempre. No sé què està passant avui. No sé. Però va, que en una estoneta tenim el tema del dia. Avui ben xulo, a més que podràs aconseguir els gots del programa del Getardes. A que mola, sí. A més, què més? Home, cançó efemèrida, repassant... coses que van passar un dia com avui, 7 de maig. A més, rous musical, batalla de cançons, ja veuràs tu avui, sí. Sí, sí, ben alegres i ben xules les cançons. I a més, la versió del dia i tots els missatges que pots enviar, si vols, a través del WhatsApp.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font.
0: Vinga.
2: 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ah, exacte. Esperem que l'ordinador no peti, perquè sembla que hagi de petar en un moment o altre, saps què vull dir? Va, de moment, per això, ho celebrem, que tot va bé, amb temes com aquest dels Maroon 5, al costat de Cristina Aguilera, una altra d'aquestes ben mogudetes i que ens animen la tarda. Move like Jagger, va, fol-li!

0: ens envia la teva nota de veu.
1: Bona tarda, aquella tarda, sinvergüenza.
2: Hola, Ripoll.
3: Yep, Enric, Enric, Enric, Enric.
4: Aló, aló.
2: Bona tarda, Enric Font, que molt és mogollós.
3: Que ja tarda.
5: Com unes loques.
2: No és culpa teva, ni tampoc és meva. És culpa de l'Enric.
6: M'amenitzes molt les tardes.
7: Una abraçada enorme.
6: Ets la bomba, Enric Font.
8: Fot-li canya.

0: Oita-la, és Olivia Rodrigo, que ens porta una de les més recents, Drop Dead. Serà la protagonista en el pròxim clàssic. Clar, que diràs tu, per què? Clàssic de futbol, Olivia Rodrigo. Clar, estarà estampada la samarreta del Barça. En lloc del logo de Spotify, estarà el seu. Que guai. Barra, uns 16 minuts que passen de les 5. Això és el Ja Tardes.
1: Hola,
0: sí, hem tornat, ja estem aquí. Va, anem amb el tema del dia. Avui és que, clar, avui recuperarem els somnis més bojos de la infància.
1: Hola!
0: Sí. És que, clar, aquests dies s'ha fet viral una història. Atenció, perquè un nen xinès de només 5 anys, sí, que es diu aviat, ja té llicència professional de pilot de ral·lis. Sí, això és verídic, eh? Vull dir... Sí, no. Què és això? No. No. No és ell fent sorolleta.

0: uns realistes, d'altres una mica impossibles, però no sé. Clar, potser volia ser un bomber, eh? Fins que vas descobrir que també havies d'estudiar. O potser, no sé, volia ser un paleontòleg perquè vas veure Jurassic Park i dius, bueno, bueno... O no sé, volies el típic jugar al Barça, no? Sí, clar. O fins i tot, jo conec gent que cada petit el seu somni era treballar en un McDonald's. Sí, perquè així menjaven nuggets gratis. Això es pensaven. Doncs això, quin era el teu gran somni de petit? Això és el que volem saber a través del WhatsApp.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Va, i al tanto, perquè avui tornem a tenir els gots del programa. Un parell de gots al Ja Tardes. De mig litre cada un, poca broma, amb un disseny així xulo, de feta, aquestes coses. I poden ser per tu un parell de gots, si participes avui, mira. Tirem enrere i recordem què volíem ser de petits. Quin era el teu gran somni? Pilotar ral·lis com aquest nen de 5 anys que ja ho fa? Doncs va, participa. De pas també demana amb aquella cançó que ens anima una mica... El Juernes, eh? Sí, Juernes. El dijous. Estem a tope. Doncs va, vinga. Tenim comentaris, missatgets i ganes d'aconseguir els gots del programa. Vinga. Que guai és recordar aquells somnis, eh? Somnis de canalla. En els dos sentits. Va, anem amb més, que arriba per aquí Justin Timberlake. Anem a recuperar aquesta Can't Stop the Feeling. I got this.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: ¿Cómo hemos cambiado?
3: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
1: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
4: Alexa, posa RAC 105.
5: RAC 105.
6: Google, posa RAC 105.
4: Siri, posa RAC 105.
7: Microones, posa RAC 105.
8: 105.
9: Aspiradora, posa'm RAC 105.
10: La teva música.
1: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
1: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
12: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
13: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
1: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
12: Nil Moliner.
1: Joan Dausà.
12: Mamaduixa.
1: Maria Jaume.
12: Max Navarro.
1: Siderland.
12: Banda Neon.
1: I Naina.
13: La gala la podràs veure en directe a la teva televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
12: El 12 de maig.
13: I des del Teatre Victòria.
12: Viu la sisena edició dels Premis RAC 105.
14: Amb el patrocini de Santander Es Music.
15: D.O. Catalunya.
14: Frit Ràbic.
15: L'Illa Diagonal.
14: Som Connexió.
15: I Veolia.
14: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
15: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
16: És una font de saviesa. Uh-huh. És una font de bona música.
17: Ai, home.
18: Tampoc.

0: un altre dels protagonistes que estarà sobre de l'escenari del Teatre Victòria a Barcelona el pròxim dimarts. En aquests premis que tenim ganes, eh? Sí. Sisena edició dels premis RAC 105. Escolta'm. Oh! Tindrem a Mamaduixa amb temes com aquest, eh? La millor gent del planeta, que evidentment sou vosaltres. Escolta, eh? Oh! No faig la rosca, és la veritat. Va, avui, pel tema del dia, t'estem preguntant quin somni tenies de petit. Volem saber, doncs, què volies ser quan eres petit, si tenies un somni, què desitjaves fer quan eres una criatura, si és que són somnis d'infantesa, no? Sí. 608-7171-41, clar, hi ha gent que volia ser un cantant famós, però cantaven fatal. I ningú els va avisar. En fi. Mira, tenim comentaris com aquest. Hola!
1: Hola, macos! Hey. Què tal? Hey. Doncs bé, quan jo era petit, volia ser fuster.
0: Fuster?
1: Perquè de camí cap a l'escola,
0: sí,
1: caminant, passàvem just per davant d'una fusteria.
0: Ostres!
1: I aquella olor de la fusta acabada de tallar, m'encantava, m'encantava. Oh, i volia ser fuster.
0: Que guai!
1: I al final, com he sigut gran, he acabat sent lampista, per tant, no he complert el meu somni d'infantesa.
0: No està malament, tampoc, eh? Ser un bon lampista, que em fan falta, eh? Ja t'ho dic. I no cobren poc. Va, Ostres, és que ara, buscant coses de fuster... El tanto perquè tenim un acudit d'aquests del Chiquito, saps? És que... Sí. Mira.
2: Bueno, que llegue un carpintero.
0: Que
2: usted me podía hacer una mesilla de noche.
0: ¿Eh?
2: Y dice, no, te digo, yo no trabajo ni de día.
0: Ah, porque... No, home, no, això no. Els fusters treballen molt. Va, tu també, explica'm, doncs, aquests somnis de... Quan ets una criatura, somnis d'infantesa... Quin tenies quan ets petit? Doncs va, 608-7171, de pas demana amb aquella cançó que ens motivi a tots. I de pas podràs aconseguir també els gots del programa. Això mola sempre. Sí. Va, anem avançant. Moment de Zara Larsson. Anem a recuperar el seu Lash Life, una altra de les motivadores per aquest dijous.

0: Font presenta Ja Tardes a RAC 105.
1: Això és Ja Tardes amb l'Enric Font, el casquet volador.
2: ¿Dónde vas?
3: Hòstia.
4: ¿Qué hace? ¡Pum!

0: És tot una obra mestra que ens porta Mon DJ, en aquest cas al costat de la Su, i amb l'essència del Sopa de Cabra, amb aquesta Camins, Somnis i Promeses. Toma! Una altra de les que demaneu sovint i que ens motiva d'allò més per anar avançant aquesta tarda de dijous, eh, sí o no?
1: Ai, mare!
0: Vinga, res, en qüestió de 20 minuts arribarem a les... A les 6 de la tarda. Ai. Juené. Va, què et sembla si encetem la batalla de cançons d'avui, sí, no?
2: Vinga. El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1. Fight!
0: Va, avui el tanto perquè per fer aquest roast musical, aquesta batalla, ens posarem el casc. Sí, i sortirem a la carretera. Sí. Perquè la mítica Vespa, la moto, celebra 80 anys de vida. Sí, 80 anys convertida en un símbol de llibertat, poder d'estiu també, no sé, o de carretera, de bon rotllo. Perquè anar amb Vespa no és només moure's, és aquella sensació del vent a la cara, música sonant. Aviam, imaginàriament, eh? I zero presses, això sí. Sí o no? La Vespa allà amb moto. Vinga, ole, adéu! Per això avui enfrontem tres cançons que transmeten aquesta mateixa sensació, aquest mateix rotllet, eh? Rotllet de llibertat, eh? Sí. I de bon rotllo. Així que va, i com sempre tu... decideixes quina és la millor. Va, anem a escoltar-les. Anem amb l'opció número 1. Oh! Alegria! És una cançó d'optimisme, de calma, eh? Aquella sensació que tot està bé. Com conduir sense rumb, eh? Sí o no? La bona referència dels Antònia Font. Alegria, alegria! És la teva preferida, doncs, ja saps. La pots votar al WhatsApp, amb un àudio. O potser t'agrada més l'opció número 2.

0: Ai, no em feu cas, perquè m'estan despistant. D'aquelles cançons que et fan viure i et fan veure-ho tot millor, eh, sí o no? Bonito, bonito. Gran tribut a Pau Donés amb aquesta història de Jarabe de Palo, bonito. Ah, no em distregui. Va, anem amb l'última, opció número 3. Oh! Veus, això és carretera, paisatge, esperit lliure i un himne de casa nostra amb el Sopa de Cabra. Mira, l'Empordà, eh? Sempre deia que la matinada es mataria. I ara és el teu torn, eh? Quina d'aquestes cançons és la que et dona més sensació de llibertat o de bon rotllo? Com sempre, ens ho pots explicar a través del WhatsApp.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Va, recorda, opció número 1 amb els Antònia Font. Alegria, alegria. Opció número 2 amb Jarabe de Palo, bonito. O, per exemple, l'última, opció número 3 amb la Sopa de Cabra, l'Empordà. Recorda que al final del programa repassarem el veredicte i sabrem quina guanya. Així que afanya't. Afanya't a votar la teva, va.
2: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Ah, exacte. Avui estem... Ai, com estem.

0: Posa't en mans de professionals. Notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
1: No sé si posaré la pèrgola davant o al fons, si posaré tanques per tot el jardí o només en un lateral, i si la caseta de fusta serà de 10 o de 8 metres quadrats. Però el que sí sé, i d'això n'estic ben segur, és que trucaré a Virutàlia. Virutàlia, especialistes en mobiliari exterior. Et proposem solucions funcionals adaptades al teu pressupost. Sense cap compromís, els tècnics de Virutàlia t'assessoren. Més informació a virutàlia.com.
2: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
3: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va anairar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
4: Rec 105. La teva música. De 5 a 9,
5: ja tardes.
4: A Rec 105.
6: Amb l'Enric Font.

0: Impressionant, com sempre, Nil Moliner, un altre dels que també estarà amb nosaltres en aquests premis del dimarts, eh? Al Teatre Victòria a Barcelona. Oi, quines ganes, oi? Bueno, una estoneta t'explico més d'això. Abans, és que tenim molts missatges, molts comentaris per repassar a través del WhatsApp. Ja saps que sempre ens pots explicar cosetes. Sí, sí, sí. I que agafa el telèfon, eh? Obre el WhatsApp i envia'm un àudio.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Va, i avui, si et vols endur els gots del programa, simplement m'has d'explicar aquells somnis que tenies de petit, eh? El teu gran somni d'infantesa, no sé, aquell que s'ha complert, o allò que desitjaves quan eres una criatura. Doncs vinga, va, ole.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Ah, exacte, sí, que podràs guanyar els gots del programa. Mira per aquí, hola.
2: Soc l'Àngels. En quant als somnis de petita, doncs jo sempre havia volgut ser metge.
0: Oh.
2: I fa 37 anys que ho soc.
0: Ah, mira,
2: sí,
0: molt
2: que
0: bé.
2: En aquest aspecte, bé.
0: Ole.
2: En altres coses, volia ser una bona jugadora de vol o de bàsquet.
0: Bé.
2: I res, això no... Oh. Bueno, no hi ha hagut manera.
0: No,
2: i si em poses una cançó de Coldplay, a Light Pray o el Viva la Vida o algun d'aquests, doncs em faràs molt feliç. Fins ara.
0: Vale, adéu, adéu. Doncs sonaran els Coldplay, evidentment. Farem sonar. Sencera. Home, però almenys ets metgessa, no? Que clar, tot bé arran d'aquesta notícia que ens hem assabentat, que un nen, tanto, un nen xinès de 5 anys, només 5 anys, ja ha aconseguit la llicència professional de pilot de ral·lis. Tu, escolta, que això... Déu-n'hi-do. Mira, més, hola.
3: Bona tarda, Enric Font.
0: Hola.
3: Doncs jo, quan era petita, volia ser hostessa.
0: Oh, sí.
3: Hostessa de vol. I anar amb els avions amunt i avall, pels països, i m'hauria encantat.
0: Aha.
3: Però havies de medir 1,70 m i no portar ulleres, i ni una cosa ni l'altra. O sigui que res, un somni que no he pogut complir.
0: Bueno.
3: I res, pues aquí m'he quedat. Vinga, bona tarda.
0: Vale, adéu. Està, bueno, és un bonic somni. Home, millor somni que aquell que volia treballar al McDonald's per menjar només nuggets. Nuggets gratis. Segur, segur. T'ho dic jo, que vaig treballar quan era jove. No tenia res gratis. En fi, 608-71-71-41. De seguida més somnis de canalla, o de criatura. Però és que, escolta'm, que falta molt poc, Molt poquet. Molt poquet. Ja tenim la sisena edició dels Premis RAC sencer. El pròxim dimarts, 12 de maig, al Teatre Victòria de Barcelona. Nervis, nervis. Marc, que m'acabo d'assabentar que ets d'entregar un premi, tu.
1: Sí, sí.
0: Però bé, que podrem gaudir de les actuacions de Nil Moliner. També estarà amb nosaltres Joan Dausà.
4: I no saps com.
0: Ens ho passarem superbé amb la música de Mamaduixa. Des de ses illes vindrà Maria Jaume. Ens emocionarà Max Navarro.

0: Festa i gresca, la banda Neon. I no pot faltar tampoc la Naina. Si és que les entrades ja estan exaurides, però no us podeu perdre la gala dels Premis RAC 105 perquè la podràs gaudir per la xarxa Més, la plataforma de televisions locals. També en directe aquí a RAC 105, eh?
1: Sí, sí.
0: Va, recorda, el 12 de maig tornen els Premis a RAC 105 amb el patrocini de Santander Es Music, D.O. Catalunya, Freak Rabbit, Lilla Diagonal, Som Connexió i Veolia, amb la col·laboració d'Estella Damm i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105. Formigueig, pesadesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb varius. Trombocit de Laboratoris Lácer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb varius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
2: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
3: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
4: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
5: I tu que deies que això de cuinar no era per a tu? I mira't ara, preparant una paella gegant per a tota la família. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'està plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
6: Connectar bé és molt important. I això els Premis RAC 105 ho tenim claríssim.
7: I també els usuaris de Som Connexió, que gaudeixen d'una de les millors cobertures del mercat i que els connecta d'una manera ètica, transparent i amb un impacte positiu.
6: El dimarts 12 de maig viu els Premis RAC 105 amb Som Connexió. Telefonia conscient.
1: RAC 105.

0: Vella, que ens porta també Rosalia amb aquesta, una relíquia, una relíquia. Barre, 4 minuts que passen de les 6. Aquí estem al Jatardes. Hola,
1: Hola, guapíssim.
0: Hola, Va, com sempre, a aquestes hores anem amb la cançó efemèride repassant coses que van passar un dia com avui, que és 7 de maig, i no sé si ho sabeu, però avui se celebra el Dia Mundial de la Contra.

1, 2, 3, 4, 5, 6 no és la millor idea del món, eh? Que molts tenim això, eh? 1, 2, 3, 4. No, home, no. Contrasenyes segures, diferents per cada compte i, si pot ser, amb doble verificació, eh? I, si... que fa mandra, eh? Però, escolta'm, que tot sigui per tenir les coses més segures. Així que avui toca posar-hi cap, perquè la seguretat digital comença a ser... O sigui, comença amb una bona clau, una bona contrasenya. Eh? En fi. Això per una banda. Per l'altra, és que hem de comentar que avui és l'aniversari de Lluís Llach. Home! Aquí mita! Avui celebra 78 anys, eh? La veu que no només cantava, explicava un país, una època i moltes emocions col·lectives. Tomba, tomba.

música amb ànima profunda. Escolta, per molts anys. Va, i qui... Mira, és que... Un canvi radical, eh? Qui avui també fa anys... Res a veure en Lluís Llach. És el colombià J Balvin. Si el ritmo te lleva... Em fa 41. No sabia que era de la meva quinta. El rei del reggaeton, del so urbà, eh? Això sí, urbà global, eh? Amb estètica de videojoc i mentalitat de... Fem-ho com diferent, no? Sí, mira.

0: col·laboracions amb mig planeta i un flow d'aquell de festa internacional.
1: Exacte.
0: Doncs 41 anys de ritme, actitud i reggaeton d'aquell. Com aquest. En fi. Va, hem de dir que ahir, que avui no, ahir va fer 30 anys el debut dels Backstreet Boys. La boy band de referència que va estrenar el seu primer àlbum, àlbum homònim, de fet. No s'hi van trencar massa el cap, eh? Com ens diem Backstreet Boys? Com li posem l'àlbum? Backstreet Boys. Clar, i teníem èxits com aquests.

L'americà Mike Posner va estrenar el seu segon àlbum, At Night Alone. I en aquest àlbum trobem el seu èxit més sonat i el que avui, de fet, és la cançó efemèride. Anem a recuperar aquesta que fa 10 anys que sonava a tot drap, eh? A tu capil inhibir.

0: telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
0: Cada tarda a RAC 105.
2: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
3: Ai, no ho sé. Font.

0: córrer.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai, ben engrescats que estem repassant missatges.

0: Una altra d'aquestes que et motiven, faci el que facis, eh?
1: Ole!
0: Sí, ole! De Miqueta, Teddy Swim, Stones and I, Gun, Gun, Gun. Com he dit això? Gun, Gun, Gun. Ai, mare. Va, 11:19 minuts que passen de les 6. Tenim missatges, comentaris i somnis. Avui parlem de somnis, però no d'aquells qualsevols. No, no, no. Somnis d'aquells bojos, bojos de la infància. Sí, sí. Clar, tot ve arran d'aquesta història d'un nen xinès que només amb 5 anys ja ha obtingut la llicència professional de pilot de ral·lis. Tu, què dius? Escolta'm. Per això volem saber quin somni tenies de petit. Eh? Allò que desitjaves quan eres una criatura, eh? Eres canalla. Doncs vinga, va.
2: 608-71-714.
0: Aquells somnis d'infantesa. Aviam, hola.
3: Ei, bona tarda. Ei. Font, què tal? Hola. Sou d'Alt de Mollerussa.
0: Què dius?
3: Bueno, a veure, un somni de petit. A mi sempre em vaig agradar ser mestre.
0: Oh.
3: De veritat que sí. Fins i tot els psicotècnics, va haver-hi un que va sortir que tenia fusta per poder ser un bon mestre. Ah. Bueno, al final, pues, soc tècnic de farmàcia i he acabat pues, portant un camión d'animals.
0: Com?
3: O sigui, de porquets.
0: Què dius ara?
3: Bueno, coses que fa els toms que donen la vida, no?
0: Sí, sí, sí.
3: Vinga, doncs, felicitats pel programa. Apa, a reveure, una abraçada a tots.
0: Sí, la vida, mira, té aquests girs de guió, no? Però segur que ets feliç, eh? Allà amb els porcs, amunt i avall. Oi, tant. Eh que sí? Com ha de ser, escolta'm? Si és que, en el fons, hem de ser feliços... sentir-nos realitzats, no? Sí. És verídic, eh? Aviam, va, més somnis per aquí. Hola!
4: Jo sóc una nena encara, però m'agradaria sí. Ser detectiu.
0: Oh.
5: Que vagi bé, bona tarda.
0: Detectiu! Ah. Per descobrir els secrets d'altri, eh? Com una bona tafaneta. Clar, pot ser detectiu, rotllo Inspector Gadget. O pot ser detectiu allà amb pistoles i tal, rotllo superdetectiu a Hollywood. Eh, sí o no? Ai, m'encantava aquesta pel·li. Bé, les tres. Que van fer la quarta, és veritat. Que no val res la quarta. Si la van fer, fa 3 anys o un parell. En fi, va, 608-71-741, tu també, explica'm aquell somni d'infantesa o aquell... Què somiaves tu, llavors? Què volies ser? Què t'hagués agradat fer? En fi, clar, jo estava convençut que acabaria vivint a Mart. Bé, encara pot ser veritat, això. 608-7741, de seguida més. Ara per això, mira, una bona proposta de Miley Cyrus. Anem a recuperar el seu Weekend Stop.

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes, amb l'Enric Font, a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes, amb l'Enric Font, el millor dirigent del món.
2: Sí, sí, clar.
1: Un lluvent trempat, ben vestit, va arreglat. Hey!

0: teva música.
1: RAC 105. La teva mare sempre té raó.
2: Em compro un cotxe nou?
3: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
1: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta'n les condicions a nissan.es.
4: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
5: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
6: Ara Uala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
5: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
7: ¡Uala!
8: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
9: Sofà, aire acondicionat, crispetes i el més important, els meus auriculars preferits.
10: Bona nit, Barcelona!
11: Prepara't per viure els Premis RAC 105 des de casa amb Milar. Hi trobaràs tots els electrodomèstics i les millors tecnologies. I amb atenció i assessorament personalitzat, servei a domicili i també instal·lació i muntatge.
12: Dimarts, 12 de maig, gaudeix dels Premis RAC 105 amb Milar, botigues d'electrodomèstics. Sempre a prop teu.
0: La teva música. RAC 105. Ja tardes.
13: Amb qui parlo?
14: L'Enric Pons.
13: Oh!

0: Una cançó que confesso que m'agrada ballar de tant en tant, sobretot si estic sola a l'estudi. Sí. La proposta de Chiran, eh? Azizam, la Kazam. Ens divertim tots junts. Sí. Vinga, re, un minutet que passen de dos quarts. Anem a repassar com portem la batalla d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round one, fight!
0: Va, molta atenció, que per fer aquest roast musical avui celebrem una icona amb rodes. Sí, perquè la Vespa fa 80 anys. De fet, ja fa uns dies que van celebrar aquests 80 anys. 80 anys de passejos, allò d'estiuet, eh? Agafar... Va, anem a la platja amb la Vespa, eh? També 80 anys de llibertat, que és la sensació que et dona conduir una Vespa, eh? Sí, no? És que et sents com a protagonista d'una pel·lícula italiana, eh? Encara que només vagis a comprar el pa, és igual. I clar, hi ha cançons que transmeten exactament aquesta sensació, eh? Anar sense pressa, allò, eh? Que t'escalfa el sol als braços, eh? Ai! La brisa... I per això, doncs, avui enfrontem tres temes que sonen, doncs, això, a llibertat, a bon rotllo, a... creus que... I com sempre, tu tries quina és la millor. Així que prepara't, que anem a repassar. Anem amb l'opció número 1. Oh! Alegria! És com lleugera, optimista, plena de llum, eh? Com una ruta d'aquelles improvisades un dissabte al matí. Sí, igual. És la proposta d'Antònia Font, eh? Alegria! Si és la teva preferida, ja saps, audi al WhatsApp. O potser t'agrada més l'opció número 2.
3: Pero yo le digo bonito. Ah! Todo me parece bonito.
0: La filosofia del... Tot pot anar bé, clar que sí, i anirà bé. Bon rotllo

0: posició número 3. Home! Quin mite! És paisatge, és carretera, aquell esperit lliure. Una cançó que gairebé fa olor a mar i a benzina, també. Agafa-la, la Vespino. Sopa de cabra a l'Empordà. I com sempre, tu decideixes quina és la millor. Així que agafa el telèfon, va.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Aviam, hola.
2: Hola, Enric. Bona tarda.
0: Bona tarda.
2: Avui l'arròs musical ens l'has posat una mica difícil, per no dir molt, eh? Però bueno. Sí, però bueno, per posats a escollir, al final, doncs pues mira, el jarabe de palo, bonito. Però bueno, també escolliria també el de la sopa de cabra, eh?
0: Ai, ai.
2: Però bueno, va, em quedo amb el de... Jarabe Palo,
0: molt
2: que
0: és
2: tota una cançó maquíssima.
0: Ai, sí.
2: I és una oda també, és veritat, al Pau Donés.
0: Exacte.
2: Moltes bon gràcies, petonets.
0: Ai, molt, molt, molt. Igualment. Doncs vot per l'opció número 2. Bonito. Bonita la gent. Mira, ves.
3: Hola, la cançó que més ens agrada és la d'Empordà, de Sopa de Cabra.
0: Ole.
3: Adéu.
0: Adéu. I mira, una altra. En aquest cas, opció número 3 amb aquesta, l'Empordà. Va, recorda que al final del programa repassarem el veredicte, així que pots votar la teva. Amb quina et quedes? Vinga. Nosaltres continuem, això sí, amb referències com la que ens porta en Guillem Bautista, que no està mal. M'he cansat.

0: El públic, l'Enric Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: 105. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb Enric Font. 608-71-7141.
3: Hola.
4: Digues.
5: A qui em busca?
3: Ah, no ho sé.
6: Ara m'he perdut.

0: Mira, si no et motiva això, no sé, eh? Sí. Potser tens un problema, tu, escolta. Sí, no, no. El so dels Faithless, amb la referència a Bibi Rex amb aquest New Religion. Ai, com m'agrada. Va, res, pràcticament en 15 minuts arribarem a les 7. Avui el Getardes de dijous, a de juene, juene.
1: Ai, Déu meu.
0: Sí, sí, ho sé, va, tenim molts comentaris, molts missatges. Recorda que si vols els gots del programa simplement m'has d'enviar un àudio.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I avui estem recordant, doncs, aquells somnis d'infantesa, eh? Aquells somnis, no sé, que tenies de petit, allò que desitjaves més fer quan eres una criatura. Explica-m'ho, va, 608-71-71, al tanto. Mira, hola.
3: Hola, bona tarda, què tal, amics dels Getardes? A veure, jo...
0: Digue'm.
3: Hi ha una cosa que sempre m'ha agradat molt a mi, des de petita, sí. A mi sempre m'ha agradat volar. Volar en el sentit literal de la paraula volar. I llavors, quan jo era petita, sempre deia que de gran seria pilot d'avionetes.
0: Ah, mira.
3: Era una cosa que, bueno, sempre havia dit que ho faria. Evidentment, quan vaig ser gran, no vaig ser pilot d'avionetes.
0: Què dius ara?
3: I una altra de les coses que sempre havia dit que m'hagués agradat era ser noi, perquè així pogués fer la mili i poder anar a l'unitat de paracaigudisme. Que jo em volia tirar en paracaigudes, sí o sí, que era el meu somni. I bé, no vaig fer la mili i no vaig anar, evidentment, a la unitat de paracaigudisme. Però sí que és veritat que quan he sigut gran ja molts més anys, he fet les dues coses. M'he tirat en paracaigudes i he pilotat una avioneta. El meu home, que sap que m'agraden aquest tipus de coses, doncs ha aprofitat els meus aniversaris.
0: Ai, que bonic!
3: Per regalar-me, un cop em va regalar el salt en paracaigudes i un altre cop em va regalar la volta amb una avioneta que l'instructor que anava al meu costat doncs me la va deixar pilotar. Ostres. Durant una estona i vaig veure complert un altre dels meus somnis.
0: Ole!
3: Doncs res, aquests són els somnis que més m'agradaven de manera petita.
0: Que guai!
3: Doncs apa, vinga! Felicitats pel programa.
0: Merci.
3: I una salutació a tots. Adéu!
0: Mira, un somni complert. Que mola, això. Sí. Va, tu també, explica'm els teus, de quan eres una criatura, 608-71-741.
2: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte, i va, que podràs guanyar els gots del programa. Potser quan eres una criatura volies ja els gots del programa, era el teu somni. Aconseguir els dos gots del Ja tardes. Va, que anem amb més, arriba Shakira. Amb una de les més recents, que ens agrada, eh? Mira, la ballem movent els malucs o intentant moure els malucs com ella, eh? Alguns ens fem mal, sobretot jo. Algo tu, algo tu. Yeah.

0: REC 105 Barcelona.
1: Vine a fer el vermut amb música en directe i amb molt bon rotllo.
2: Fira del Vermut en Sul, amb més de 15 vermuts, tallers, tastos, cerveses i molta gastronomia.
1: Del 8 al 10 de maig al Port Olímpic de Barcelona. Organitza Evident Events.
2: Entrades a vermutensul.com.

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. Cespedsolucion.es.
1: Per trobar bona música.
2: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
3: Sí, Locarti.
4: Mi penya del Raxen 5.
5: Hola, Raxen 5, aquí Rosalia.
6: Família de Raxen 5.
7: Som els Catarres.
8: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
9: Som els Tiets.
10: Sóc el Migui Núñez.
11: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
12: Hola, Raxen 5, sóc Alfred García.
13: Família de Barcelona, si la fúmiga des del País Valencià.
14: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb Raxen 5, així que guardo especial carinyo.
15: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
16: No, no cal creuar mig món.
17: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em puso el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
18: Un petó i una abraçada, família.
19: Un petonet de part de tots cinc.
20: Això és Raxen 5.
21: Un besinho.
22: A Raxen 5.
23: Merci, un besito.
1: Raxen 5.
24: Sempre apostant per la música en català.
1: Hey! Raxen 5.
24: Ja tardes.
25: Ja tardes.
24: Amb l'Enric Font.
25: Hola, Mollón.
1: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.
26: Ja tardes.

0: ja tardes.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-714.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor.
1: Visca!

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: També ens agrada que participis al WhatsApp, però atenció, perquè avui ha passat una cosa que jo crec que ha trencat tots els rècords del programa. Però tots, tots, eh? Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons. Dios mío, és gravíssim! Evidentment, i l'ha enviat, si m'estàs escoltant, entendràs que no el puc posar, no? Que un amic també 6 minuts, bueno, però a la ràdio.
0: Ja Tardes.
2: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
2: Amb l'Enric Font.

0: La teva música.
1: RAC 105. Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
2: Carglass canvia. Carglass repara.
3: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
4: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
5: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
6: Quan vulgui.
5: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
6: Tot el temps que vulgui.
5: I totes les bombolles que vulgui?
6: Totes les bombolles que vulgui.
5: I tot el relax que vulgui?
6: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
7: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 76 milions d'euros. Milionari forever.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: El meu primer concert era amb 6 persones, i això comptant el personal de la sala.
10: Doncs jo em vaig deixar la trompeta a casa i vaig haver-la d'imitar amb la boca.
11: Al Santander creiem que els inicis mai són perfectes, tampoc els dels grans artistes que triomfaran els Premis RAC 105 el dimarts 12 de maig. Per això ara és el moment de començar i seguir millorant cada dia. És el moment. Santander.
1: RAC 105.

0: Aprofita-la. The Fate of Ophelia. És el so de Taylor Swift. Que ens flipa, que per cert, la nord-americana s'especula que farà una de les cançons de la banda sonora de la pel·li Toy Story 5. Ja tinc ganes ja de veure-la, la pel·li. Sí, sí. La cançó, mira, no sé, també escoltar-la, bueno, per què no? En fi, va, re, uns 6 minuts que passen de les 7, aquí estem al Jatardes.
1: Hello.
0: Hola, avui juernes, sí. I com sempre a aquestes hores anem amb la versió del dia, recuperant temes mítics i escoltant totes les seves variants en diferents estils. I avui, mira, aprofitem que va ser just ahir, crec, eh? Ahir va ser l'aniversari d'Emily Armstrong, que diràs, qui és, doncs, la nova vocalista dels Linkin Park, aquell grup de... que fa així... coses així potents. Va, i recuperarem una de les cançons més icòniques de la banda nord-americana. Mira! Tot i que no la canta ella, eh? És el crit de Chester Bennington, que és el vocalista que ens va deixar ja fa uns anyets i que ella, doncs, el substitueix amb una veu també impecable, eh? Evidentment. És l'himne universal dels dies que ho has donat tot, eh? I la vida et respon, doncs mira, no ha servit de gaire, saps? Però mira, ho fan amb estil, eh? Arrenca amb aquell piano així com tristot, que ja t'avança, eh? Ja et prepara, diu, que venen coses fortes, eh? Però bé, una d'aquelles cançons que et posa la pell de gallina, mira, ara! Intensa, poderosa i absolutament contundent. I d'aquest èxit global, doncs, trobem un munt de versions de tot tipus, el qual, mira, farem un petit repàs. It starts with one thing, I don't know. I mira, comencem amb aquesta així acústica, amb guitarra. Dóna un punt de calma, això. Oh, yeah. All I know, time is a value. Mira, i d'altres acústiques... però té com més punys. Sí o no? Home! O atenció amb aquesta versió que podria ser... podria ser com un trap, no?

super èpic aquest cover que et deixa bocabadat. Em diràs que no. Sembla que no arrenqui. Mira, trobem aquest que podria sonar en un dia de pluja. Sí o no? O al tanto, aquesta versió que està feta a capella 100%, amb sons vocals. Fins i tot les guitarres. Que semblen guitarres, no, no? És algú que està fent... Això és veritat, eh? O al tanto, aquesta que funciona molt a TikTok. També té un punt èpic, no, això, sí? Però en trobem de diferents estils, com aquesta reggae. Oh, mira, i també la tenim en ritmes així

ganes de ballar, també la tenim amb bachata. És curiós, això, eh? Va, i en castellà hem trobat versions com aquesta.

0: Bueno.
1: O aquesta altra, mira. Ostres. Aquesta ja és de... És més heavy, això, eh? Però mira, també en castellà hem trobat aquesta cúmbia.
2: No, no sé por qué. No importa nada todo lo que me forcé. Recuérdalo.
1: Però mira, si creus que això és freak, home, el que no ens decep mai és tot un mestre, és una icona, és Tongo. És que sembla que... Sembla el Chiquito. Però no, no, és el Tongo. Vaya, en estils dents també en trobem un munt. Podríem fer una secció a part, eh? Perquè, clar, trobem aquesta deep, de twin, o aquesta també ben relaxant. O algunes així com una mica més... amb més ritme, més mogudetes. La de Remedy. O propostes drum and bass. O més estridents. Oh, Fins i tot, mira, en so trans, com la que ens porta en Dash Berlin. Déu-n'hi-do. I, evidentment, també sons canyeros. Però que fins i tot a casa nostra l'han versionat en màquina. Sí, sí. Un amic de la casa, que és en Dani BPM. Oita. Però va, anem-hi de cara, perquè la versió del dia d'avui és aquesta com més calmada, més relax. Sorbats Nyberg, que ens porta aquest In The End. La versió d'aquest dijous, aquí al Ja Tardes.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Què faríeu si de bon matí acabats de llevar i rebéssiu un missatge d'algú que suposo que és una mica especial per vosaltres i us diu bon dia d'aquesta manera?
2: Muy, muy, muy, muy buenos días. Muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy buenos días. Muy, muy, muy, muy buenos días.
3: Muy, muy, muy, muy, muy, muy buenos días.
4: Muy, muy, muy, muy
3: buenos días.
5: O depèn molt de l'estat base d'ànim. Si aparteixes d'un mal humor, és possible que carris el mòbil contra la paret.
6: Imagina't això un dilluns quan em sona l'alarma, companys, a les 5 del matí. A mi m'envia això l'Ernest i crec, dic, avui m'acomiadarà.
7: Ho estàs celebrant ja, no?
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.